0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel.

0: una altra nit torri d'aquesta propera nit, mentre que la màxima pot estar per sobre dels 33 graus, amb una humitat força alta i molta xafogor. Vent feble amb una mica de mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana de Guillem Estadella, entre d'altres activitats com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
3: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots amb les famílies, amistats i veïnats i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
2: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumba, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
2: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila.
5: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de goma a goma aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montse Antó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc

0: també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de Jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb Jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
1: El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles.
2: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de d'això. La de davant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posar musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats. Posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment. Perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
0: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
1: El grup d'estudis covellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la festa major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Covelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Covelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
3: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la festa major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la festa major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
1: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Covelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
3: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Covelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
1: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Covelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral covellenc que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
4: Bon dia, Covelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Covelles.
5: Ràdio Covelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics,
6: Ràdio Covelles.
7: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Covelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocovelles.cat.

Vale. Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc jo afinar més.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha baixat una mica però que, de nit, però que pujarà de dia i es mourà entre els 24 llars que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui per sobre dels 32 o costant-se els 33 amb una humitat moderada i xafogor notable. Vent feble amb terral a la primera hora del matí i de mitjorn la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un altre dia radiant. Fins i tot les temperatures demà tocaran sostre i tindrem sol i cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol alt al final del dia. La temperatura pujarà més, com dèiem, i es mourà entre els 25 i 26 de mínima amb una altra nit torri d'aquesta propera nit, mentre que la màxima pot estar per sobre dels 33 graus amb una humitat força alta i molta xafogor. Vent feble amb una mica de mestral a la primera hora del matí i de garbí la resta del dia fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada, la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
5: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
4: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
5: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que de mica en mica pogués anar participant.
4: Mm-hmm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
5: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt, de fet, en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
4: Déu-n'hi-do.
5: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estant dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
4: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
5: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de festa major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Mm-hmm. Creiem que era una cosa ben bonica.
4: Com està organitzat? És a dir, com, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
5: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Piner, vam sortir, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres algunes fotografies, també, perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
4: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o fareu una mica abans.
5: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir. No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
4: En tot cas, tampoc és l'important, no?
5: No.
4: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el Club Esportiu també està en la mateixa situació.
5: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
4: Per tant, jugareu el partit de festa major encara sense entrenar, eh?
5: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espai. La gent, la veritat que s'està portant bé, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era cremant els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
4: Que el partit de festa major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
5: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja ho veiem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema o el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
4: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no?, que va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de festa major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
5: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha baixat una mica però que pujarà de dia i es mourà entre els 24 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui per sobre els 32 o costant-se els 33 amb una humitat moderada i xafogor notable. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de migjorn la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un altre dia radiant, fins i tot les temperatures demà tocaran sostre i tindrem sol i cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol alt al final del dia. La temperatura pujarà més, com dèiem, i es mourà entre els 25 i 26 de mínima, amb una altra nit tòrrida d'aquesta propera nit.

0: El teatre, els castells o la festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de festa major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la festa major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la festa major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana, de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la festa major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
1: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la festa major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran festa major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots, amb les famílies, amistats i veïnats, i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles, us desitjo a tots una molt bona festa major. Visca la festa major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
0: El nucli de la festa major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual al canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de festa major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
2: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de festa major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
0: Les activitats relacionades amb la festa major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila.
3: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitent Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montxantó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer broma sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça

0: del Pere Quart, plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb Jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic unitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere Quart en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
1: El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles.
2: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer, o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de això. L'avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats. Posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment. Perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
0: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band.
1: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
3: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
1: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
3: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
1: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics,
6: Ràdio
7: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Vale. Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc jo afinar més.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha baixat una mica però que, de nit, però que pujarà de dia i es mourà entre els 24 llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui per sobre dels 32 o costant-se els 33 amb una humitat moderada i xafogor notable. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un altre dia radiant. Fins i tot les temperatures demà tocaran sostre i tindrem sol i cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol alt al final del dia. La temperatura pujarà més, com dèiem, i es mourà entre els 25 i 26 de mínima, amb una altra nit tòrria d'aquesta propera nit, mentre que la màxima pot estar per sobre dels 33 graus, amb una humitat força alta i molta xafogor. Vent feble amb una mica de mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
5: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
4: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
5: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar amb l'oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
4: Mm-hmm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
5: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. Sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
4: Déu-n'hi-do.
5: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estant dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
4: Com heu preparat, com heu previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
5: Pues mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats i aprofitant també, doncs, ja que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de festa major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Mm-hmm. Creiem que era una cosa ben bonica.
4: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
5: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís primer, amb el seu fill, farem l'homenatge, intentarem també doncs, immortalitzar la imatge en altres algunes fotografies, també, perquè les tingui de record. A les 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
4: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans?
5: Doncs és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir. No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
4: En tot cas, tampoc és l'important, no?
5: No.
4: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
5: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar amb un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
4: Per tant, jugareu al partit de festa major encara sense entrenar, eh?
5: Sí, sense entrenar, però portem un partit. La gent, la veritat és que s'està apuntant, sembla que està fent una miqueta.

0: d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era a cremar els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
1: Clar, el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
0: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi ha com s'aixequi, com es trobi, doncs... Bueno, ja ho veiem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cost o un tema del que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
1: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va ser... Va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45, aquest homenatge, i a partir de 7:00, doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
0: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Què farem avui, què et sembla?
1: Doncs mira, tal com anunciàvem la setmana passada, avui farem un monogràfic d'una única pel·lícula. Es tracta de Forrest Gump, que ella per si sola ja té un excel·lent mostrari musical. Tant és així que algú va dir que la seva no és la banda sonora d'un film, sinó la banda sonora de l'Amèrica del segle XX.
0: La banda sonora conté, segons alguns autors, 42 i segons altres 44 cançons anteriors a la pel·lícula, més una peça instrumental composta expressament pel film i que és la que sona amb els títols de crèdit i que serà l'única que no posarem per ser fidels al nostre propòsit amb aquesta sèrie, que és el d'escoltar només temes compostos anteriorment a la pel·lícula en la qual apareixen. You ain't

0: com que totes són prou bones i en volem escoltar el màxim possible, anirem avançant més o menys en l'ordre d'aparició a la pel·lícula. I en algunes comentarem l'escena en la que apareixen.
1: Naturalment, si a més hi ha qualsevol altra cosa a destacar, podeu tenir per segur que ho farem.

0: I en segon lloc tenim Blowing in the Wind, la cançó de Bob Dylan, que a la pel·lícula apareix en la versió que en va fer la Joan Baez.
1: Sí, probablement el director de la pel·lícula, en Robert Zemeckis, va escollir la versió de Joan Baez perquè més endavant tornaria a utilitzar un altre tema del mateix Dylan.
0: Aquesta cançó correspon a l'escena en què Forrest i Bubba parlen de la guerra mentre estan asseguts a la vora del riu. En Bubba és l'amic de Forrest en qui fa el servei militar i que acaba morint a la guerra del Vietnam.

0: Ara escoltem a Creedence Clearwater Revival cantant Fortunate Son, mentre Forrest i els seus companys són enviats a la guerra del Vietnam.
1: Creedence Clearwater Revival, en aquesta cançó, van dirigir les seves crítiques contra el fet que mentre que els nois de famílies treballadores o de classe mitjana eren reclutats obligatòriament per anar al Vietnam, altres, que són, poden ser fills de polítics, milionaris o poderosos, eren més afortunats i no els reclutaven.
0: D'aquí va néixer la cançó Fortunate Son, fill afortunat, que sembla que es va inspirar en la relació entre Julie Nixon, filla del president Richard Nixon, i David Eisenhower, net del president Dwight Eisenhower, i que no va ser reclutat, afortunat ell.

0: Al llarg de la pel·lícula, Forrest es va trobant en diverses ocasions amb la Jenny, la seva amiga de la infantesa i també el seu amor platònic. A l'escena en què els dos ballen a la discoteca, la cançó que sona és Can't Help Myself, del grup de Four Tops.
1: Aquest era un dels grups de la Motown que va tenir força èxit al llarg de la dècada dels 50 i inicis dels 60. La majoria dels seus èxits els van escriure el trio de compositors de capçalera de la productora.
0: I aquests eren els dos germans Holland i en Lamont Dozier, coneguts com a Holland Dozier Holland. Entre les seves composicions hi trobem Reach Out, I'll Be There, o aquesta que ara estem escoltant, Can't Help Myself.

0: Ara ens situem a l'escena en què Forrest i Bubba arriben a la base militar per unir-se a l'exèrcit mentre està sonant la cançó Respect, d'Aretha Franklin.
1: Bé, de fet, Respect era una cançó d'Otis Redding,
0: sí,
1: qui la va publicar l'any 1965, però que es va convertir en un èxit internacional gràcies a la versió que en va fer 2 anys més tard l'Aretha Franklin.

0: La cançó que sonava a l'escena en què Forrest és a casa de Lyndon B. Johnson, el president, per rebre una medalla.
1: I en aquella escena en què Forrest li comenta al president que la guerra va ser ferit a la natja, i davant la sorpresa de tothom, es va baixar els pantalons i li va ensenyar la ferida a Johnson.
0: Fixa't.

0: El tema que estem escoltant ara és Sloop John B, interpretat per The Beach Boys, i sona la primera vegada que Forrest i Bubba es troben amb el tinent Dan, qui els diu textualment que intentin no fer res estúpid, com, per exemple, deixar que els matin.
1: La lletra de la cançó repeteix en nombroses ocasions I wanna go home, o sigui, me'n vull anar a casa, que és la darrera cosa que diu en Bubba abans de morir a causa de les ferides rebudes. Potser va ser un petit spoiler voluntari per part del director, això.
0: Potser sí.

0: I arribem ara a l'escena en què Forrest i Bubba parlen sobre la possibilitat de fer negocis amb les gambes.
1: I aquest és un somni que comparteixen, i no és d'estranyar que la cançó escollida per acompanyar aquesta conversa fos California Dreaming, o sigui, somni californià, que estem escoltant interpretada per The Mamas and the Papas.

0: Quan la lletra d'una cançó parla de gent manifestant-se amb pancartes, això la fa la més adequada per acompanyar una escena com la que Forrest protagonitza quan veu uns manifestants protestant a Washington, D.C.
1: Si, a més a més, qui l'interpreta és el grup de rock Buffalo Springfield, la fa idònia, ja que ells van ser un dels representants de la cançó protesta amb cançons com aquesta, What It's Worth, que escoltem i en un estil musical que va donar lloc al country rock i a l'anomenat també Southern Rock.
0: Exactament. De les seves files, de les files de Buffalo Springfield, en va sortir posteriorment a la seva dissolució la també mítica formació que hem esmentat abans, Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Ara escoltem What the World Needs Now is Love, que sona a l'escena en què Forrest està esperant a la Jenny a l'aeroport.
1: Mm-hmm. Està interpretada per la seva autora, Jackie DeShannon, de qui és un dels èxits més destacats, juntament amb l'original d'aquella altra peça que segur que també recordeu, Bette Davis Eyes, que posteriorment va versionar i popularitzar Kim Carnes.

0: The Doors són els que escoltem ara interpretant Break on Through, mentre Forrest i altres soldats són a la selva. No serà aquesta l'única vegada que s'escolta The Doors en la pel·lícula, i ja us ho recordarem quan arribi el moment.
1: Ah, exactament. Ara, aquesta que escoltem, la cançó, té un títol complet que és Break on Through to the Other Side. Va ser el primer single de la banda que posteriorment seria inclòs en el seu primer àlbum que portava el nom del grup, The Doors.
0: Si bé inicialment no va tenir gaire èxit, més endavant es va acabar convertint en un dels temes clàssics i més coneguts de la banda.

0: Fa uns dies, quan parlàvem de la pel·lícula El graduat, vam comentar que un dels temes més coneguts d'aquell film, Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel, havia sigut compost expressament per aquella pel·lícula i que aquesta era la raó per la qual no l'escoltaríem en aquell programa.
1: Però clar, si va ser compost per El graduat, vol dir que quan va aparèixer Forrest Gump era una cançó anterior. I és per això que avui sí que l'escoltem. Cosa que, per altra banda, és un plaer, perquè ens agrada molt i és molt bona.
0: Sí, senyor. Tens tota la raó. Doncs bé, aquest tema sona mentre Forrest Gump és entrevistat per Dick Cavett, un famós presentador de l'època que en el film fa d'ell mateix, fa un cameo, que n'hi diuen, oi? Entrevistant al mateix temps a Forrest i a John Lennon. A la pel·lícula això s'aconsegueix superposant la gravació d'una entrevista real que el mateix Dick Cavett havia fet molts anys abans a John Lennon i posant a sobre l'imatge de Forrest Gump.
1: El contingut de l'entrevista es fa girar al voltant del record que Forrest té de la Xina i quan comenta que allà són comunistes i no van mai a l'església. Llavors Lennon comenta: no tenen possessions, tampoc hi ha religió. I quan el presentador diu: és difícil d'imaginar, Lennon li respon: no és difícil si ho intentes. Que segur que sabeu que són frases de la lletra del famosíssim Imagine de John Lennon.
0: Carai!

0: En aquest cas som a l'escena que mostra un acte en protesta contra la guerra del Vietnam que es fa a Washington davant del monument d'Abraham Lincoln i en el qual Forrest participa involuntàriament.
1: I la cançó que sona al llarg de l'escena és Volunteers, del grup Jefferson Airplane, format a San Francisco l'any 1965 i un dels grups més influents del panorama de la contracultura i el rock psicodèlic.
0: En aquest cas, Forrest fa un parlament des de la tribuna de l'acte de protesta i quan al final el presentador diu el seu nom, d'entre el públic surt la Jenny i tots dos es retroben i s'abracen dintre de l'aigua del llac entre els aplaudiments dels milers d'assistents.

0: continuació escoltarem tres cançons que sonen seguides i en una mateixa seqüència narrativa. En primer lloc, la que escoltem, Let's Get Together, del grup de Young Boys, que és un grup de rock psicodèlic que va aconseguir convertir aquesta cançó en un himne de pau i amor entre el moviment hippie de l'època.
1: La seqüència en què sona aquesta cançó és just després del retrobament de Jenny i Forrest, mentre passegen i parlen durant tota la

0: llarg de la conversa, la Jenny li explica a Forrest els viatges que ha fet durant el temps que ha estat separats. I un dels llocs que diu que ha visitat és San Francisco. Moment en el que sona, naturalment,
1: clar,
0: és aquest tema de Scott McKenzie, el conegudíssim San Francisco.

0: Al matí següent d'aquesta escena, la Jenny torna a separar-se d'en Forrest i agafa un bus per marxar de Washington. Ja un cop dalt de l'autobús, quan aquest engega, ella pica el vidre de la finestra del darrere per cridar-li l'atenció a en Forrest i acomiadar-se d'ell, fins que finalment ell es gira al sentir-la.
1: I mentre això passa, s'escolta la cançó Turn, Turn, Turn, o sigui, Tomba, Tomba, Tomba, interpretada per The Byrds. Una vegada més, la lletra de la cançó il·lustra perfectament el curs de l'acció.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.

0: Mentre Forrest està en un campament hippie, escoltem Aquarius, del grup The Fifth Dimension, que va ser un dels grups nascuts a mitjans de la dècada dels 60 a la zona de Califòrnia.
1: Aquarius va ser un dels seus èxits més comercials, la lletra del qual celebra la pau, l'harmonia, l'enteniment, l'amor, tots ells tòpics clàssics de la cultura hippie.

0: Mentre Forrest va per un carrer de Nova York empenyent la cadira de rodes del tinent Dan i travessa un carrer entre els típics taxis grocs, podem escoltar de fons Everybody's Talking, interpretada per Harry Nilsson.
1: Aquesta és una altra d'aquestes cançons que semblen tenir un atractiu especial, perquè també apareix a Cowboy de mitjanit i a mitja dotzena més de pel·lícules encara.

0: de Joy to the World, del grup Three Dog Night, ja en vam parlar fa dos programes exactament, perquè també repeteix banda sonora. En aquell cas era la banda sonora de Reencuentro, i a Forrest Gump és la que sona mentre ell corre per tot el país.
1: O sigui que és una més, doncs, dels temes múltiplement utilitzats.
0: Sí, senyor.

0: Acabarem amb Stoned Love, de The Supremes. Fins aquí amb aquesta hem escoltat 20 cançons, però n'haurien sigut més del doble si haguéssim escoltat totes les que en un moment o altre sonen al llarg de la pel·lícula, encara que només sigui uns moments.
1: Entre totes elles, el grup que més vegades apareix és The Doors. Ho fa en 5 ocasions, mentre que la resta tenen aparicions úniques.

0: amb The Supremes, doncs, us deixem fins la setmana que ve, en què continuarem amb pel·lícules dramàtiques i d'acció.
1: Mentrestant, porteu-vos bé.
0: Cuideu-vos, amics.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui a l'entrevista audiovisual tenim representants del pobillatge infantil perquè estan doncs a l'etapa d'aquest relleu generacional, una mica aquest relleu al mandat que estan ocupant. Uns càrrecs que ara tot seguit anirem comentant. D'una banda tenim amb nosaltres l'arauet del pobillatge infantil, el Biel Pou. Benvingut, Biel, què tal?
3: Hola, em dic Biel Pou, tinc 13 anys. I he vingut aquí per parlar-vos sobre el pobillatge.
1: Molt bé. Tenim amb nosaltres també, d'altra banda, a la Dameta, a la Ainhoa Llamas. Ainhoa, benvinguda a la ràdio.
4: Hola, gràcies.
1: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
1: Quants anys tens, Ainhoa?
4: Tinc 12 anys.
1: 12 anys. I també t'has presentat, no?
4: Sí.
1: Fa 2 anys, pràcticament, perquè ara ho explicarem, no? Fa un parell d'anys, no?, que vau fer aquest pas, no?
4: Sí.
1: I, d'altra banda, tenim a l'Andriu Kenneth. Benvingut, Andriu, a la ràdio. Què tal?
5: Hola.
1: Andriu, quants
5: Hola.
1: Anys tens, tu?
5: Tinc 10 anys i vinc aquí per representar el pobillatge.
1: Molt bé. Doncs tenim a l'Aragüet, Biel Pou, al Fadrinet, Andriu Kenneth, a la Dameta, Ainhoa Llamas. Hem de dir que ens falta la pobilleta, l'Abril Càrceles, que avui no ha pogut venir, però també forma part d'aquest pobillatge infantil. D'altra banda tenim també el pobillatge adult, que anem a recordar. D'una banda tenim l'Hereu, que és el David Carvajal, a la pobilla, que és l'Anna Duc, el Fadrí, que és l'Unai Martínez, i la Dama, que és la Maria Escriba. Bé, avui esteu vosaltres en representació perquè què passa aquest estiu? Doncs aquest estiu Cubelles busca nous infants i també joves que vulguin prendre part d'aquest relleu generacional, no? Aquest relleu del pobillatge. En el vostre cas, pobillatge infantil, acabeu el mandat ara, aquest 2026, perquè vau ser escollits ara fa 2 anys, el 2024, però les persones que s'inscriguin, els nens i nenes a l'infantil o els joves a la categoria adult, s'han d'inscriure i tenen temps fins al 22 d'agost. Però, clar, hi ha gent, no? Hi ha persones que no saben què és això del pobillatge. Comencem per la primera pregunta, o anirem preguntant a tots tres. Recordeu el dia que vau decidir presentar-vos i qui us va animar a fer aquest pas? Comencem pel Biel.
3: Doncs jo fa 4 anys que també vaig ser fadrinet de Cubelles. Una amiga que es diu Mar em va animar a provar això del pobillatge. Llavors, quan vaig anar a fer fadrinet, vaig provar i és una experiència molt xula, ja que coneixes a molta gent i també coneixes cultures d'altres pobles. Per això, com que em va agradar tant, vaig voler repetir i ara sóc a Rauet.
1: Molt bé. Anem a preguntar-li també a l'Ainhoa. Ainhoa, com va anar això, aquesta decisió de presentar-te?
4: Estàvem pel carrer i vam veure el cartell i la meva mare em va dir et vols presentar? I jo va dir no. I el meu pare, no, que després surt. Tens tanta sort? I després jo dic que no vas a sortir. I em vaig presentar i vaig sortir.
1: I va sortir.
4: Sí.
1: I anem a preguntar-li també a l'Andriu Kenneth. Andriu, com ho recordes tu?
5: Bueno, la meva mare era...
1: Havia estat pobilla, no?
5: Sí, havia estat pobilla allà i me va dir que si volia presentar-me i jo la vaig dir, vale.
1: O sigui, una mica segueixes aquest relleu, no?
5: Sí.
1: De casa. Ta mare va fer el pas, no? En una altra època. Va ser, doncs, pobilla, ho va viure, i volia que tu també ho visquessis, no?
5: Sí.
1: Molt bé. Per tant, no va ser difícil. De seguida
5: no.
1: Us vau posar d'acord, no? Sí, els tres. I abans de començar aquesta gran aventura, abans de començar amb aquests càrrecs, vosaltres sabíeu, doncs, no sé, què era el pobillatge, Kenneth? Tu ho sabies, què eres?
5: No.
1: No. Biel?
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem-ho.
1: L'Ainhoa.
4: Jo tampoc.
1: No ho sabíeu. Molt bé. Ha estat diferent del que potser us imaginàveu en aquell moment en el que us van dir, doncs, mira, formeu part del pupil·latge infantil. No sé si més o menys ha estat el que us imaginàveu que seria o totalment ha estat diferent, ha estat millor, ha estat... No sé, com ho explicaríeu? Per vosaltres, què ha estat formar part d'aquesta gran família, com dieu vosaltres? Qui vol començar? Bé, en Biel.
3: Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: Andreu, com, no sé, si aquesta aventura que vas començar el dia que et van dir, doncs, mira, formes part d'aquesta gran família.
5: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
1: O sigui, coneixes món, no? Coneixes Catalunya, molts
5: sí.
1: Llocs que no coneixies pas. No els ubicaves al mapa, ara potser ja sí, no? Molt bé. I què diu la Ainhoa, la Dameta?
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys, no sé, és una experiència molt bonica.
1: O sigui, us pensau, vosaltres, en el primer moment pensau, nosaltres estarem a les festes de Cubelles, no? La primera festa, doncs, a vegades és l'11 de setembre, a vegades és el mateix dia de la Verema, no? O a vegades és alguna altra festa. La qüestió és que us pensau que només aniríeu a actes de Cubelles i us heu trobat que heu anat per tot Catalunya, no?
5: Sí.
1: Molt bé. I què és el que més us ha agradat del vostre càrrec? No sé, d'Araüet, de Fadrinet o de Dameta. Què és el que més us ha agradat?
3: Doncs a mi el que més m'ha agradat és anar representant el meu poble, els altres pobles, de que nosaltres també fem aquesta cultura i que estem interessats en la seva cultura, amb la seva personalitat i el seu poble.
1: Aviam, l'Ainhoa o el Kenneth, què és el que més us ha agradat del càrrec que heu portat? Perquè, clar, heu fet moltes coses durant 2 anys. Alguna cosa especial que diguis, ostres, pel fet de ser part d'aquesta gran família del pupil·latge, doncs, no sé, has fet alguna cosa que potser doncs, no pensaves, has visitat el, no sé, un poble que dius, ostres, o t'han regalat algun obsequi que també t'ha, no sé, t'ha impressionat, no sé.
4: Doncs, pues, en els pobles que no coneixia de tot Catalunya i conèixer gent que pues, s'ha fet la meva amiga.
1: Molt bé. I el Kenneth? Clar, és que això de tenir aquest càrrec potser obre moltes portes també, que de tenir el càrrec de formar part d'aquest viatge a no, doncs a no tenir-lo, potser ha canviat inclús potser aquesta faixa que tenim aquí intensa, no? Tenim una faixa amb molts pins, no? No sé si us pensàveu mai que això de representar el viatge també comportava que us fessin regals com aquest, no? Aquests pins, aquesta col·lecció, aquestes xapes... Kenneth, en tens moltes, tu?
5: Sí.
1: Sí? Tantes com la faixa del Biel?
5: Moltes.
1: Moltes, moltes. Biel, aquí les tenim totes?
3: Totes no, però bastantes sí.
1: I la Ainhoa, què? On les penges, tu?
4: A la banda.
1: A la banda, eh? Les pubilles tenim una banda, no? Molt bé. I durant aquests 2 anys heu visitat molts pobles, ens ho heu explicat. Hi ha alguna festa, alguna proclamació, algun moment que recordeu i que recordareu per sempre? Ja sé que heu anat a molts pobles, però sempre hi ha algun moment, no?
3: Jo el que sempre he disfrutat més és quan anem a Andorra, perquè tinc molt bona amistat amb Andorra i... fa 4 anys vaig conèixer la pobilleta d'Andorra i ara encara seguim quedant. I la seva germana gran aquest anys s'ha presentat a Pubilla d'Andorra i ha sigut segona dama d'honor.
1: És el record que t'emportes per sempre. Mm. Va, la Ainhoa, quin record t'emportes tu? Has fet amistats, no sé si sí. També tant com el Biel, no? De fer...
4: Tant, no sé jo.
1: No sé, aquestes amistats, encara esteu en contacte via telefònica, xarxes, no sé...
4: No.
1: No? No. Però hi ha hagut algun moment especial, alguna festa més viscuda que una altra? Perquè jo sé que una part molts pobles, no sé si algun... Tens un record especial d'algun dels pobles que has
4: és
1: visitat?
4: És que he anat a tants pobles que no me'n recordo els que he anat.
1: No te'n recordes?
4: No.
1: Val, però no sé, Vilanova, heu estat a Vilanova?
4: Sí. Sí.
1: Heu estat a Sitges?
4: Sí.
1: O sigui, la comarca l'heu fet, sí?
3: Ah, no, Sitges no.
1: Sitges no?
4: Era de Grans.
1: Ah.
3: Sí.
1: Heu anat a Vilanova?
4: Sí.
1: Sí. I més lluny que Andorra? Algun altre poble que recordeu?
3: Andorra crec que és el més lluny.
1: És el més lluny?
5: Sí.
1: I algun altre que vulgueu comentar? Alguna altra visita que... algun altre lloc que heu anat?
3: Bueno, després també vaig establir molt bona relació amb Ripoll, també.
1: Ripoll, molt bé.
3: I quan era fadrinet, amb bastants pollatges infantils d'altres pobles, vam crear un grup que es deia Els Aliantes, i allà estava hi havia de Palafolls, Ripoll, Arrins de Mar... Després també hi havia Calella, Cubelles i alguns pobles més.
1: Uh-huh. Andrew, algun moment especial, va. Has fet molts amics i amigues?
5: Sí.
1: Sí. Com és aquesta relació entre vosaltres, també, no? Que potser, no sé si us coneixeu tant com ara, que heu compartit tants moments. Feu més pinya, no? Potser ara. Sí. Potser abans us trobeu pel poble i no sabíeu... Doncs no sé si us coneixeu o no, us heu conegut aquí a través del pobillatge.
5: Aquí a través del pobillatge.
1: Clar, no el coneixies, el Biel, per exemple, o l'Ainhoa. I què t'ha portat també conèixer-los amb ells i conviure aquests moments?
5: Bueno, ha estat guai.
1: Ha estat guai. I també, clar, hi ha pins, no?, que segurament recordeu de quin lloc és. Ara, si els assenyalem una mica, sabríem dir algun altre municipi.
3: Aquests dos són d'Andorra i aquest està repetit, però és el nou que fan, que és, aquest és com pla i aquest és rodó amb brilli brilli.
1: Amb brilli brilli.
3: Aquest és de la Catalunya Central.
4: Solsona.
3: Aquest és de Solsona, de Sitges. Aquest és el de Quicubelles.
1: Sí.
3: Aquest aquí el més gran. Aquest és de la Selva, de Torres de Segre, Vilassar de Mar,
4: d'Odena.
3: Odena.
1: Es podem fer una idea, que dels llocs on heu anat.
3: Cambrils.
1: Cambrils. Moltíssims llocs,
3: Aquest és de Mandresa, Calella...
1: Molt bé. I què feu quan arribeu a aquell municipi on aneu a visitar? Què feu? Quina és la feina del pobillatge? Aviam, Ainhoa, comencem. Arribes, sigui on sigui,
4: Sí, arribes i, bueno, hi ha llocs on et dan algun regal i no sé si el Quinet i l'Abril ho fan, però el Biel i jo ens posem a pedir pins a tota la gent.
1: Demaneu pins. Només arribar ja demaneu pins, sí?
4: Sí.
1: Sí. Molt bé.
4: I després està l'acte.
1: Sí.
4: I quan acaba o tornem a fer de pins o ens anem cap a casa.
1: Molt bé. Aquest acte com és, Biel? Com és aquest acte on participeu?
3: Doncs a l'acte primer hi ha com les caïdes per veure-ho i l'escenari on passa l'acte. Doncs primer hem d'entrar amb les nostres parelles. En aquest cas jo vaig amb l'Abril i el Kenneth i l'Ainhoa van junts. I hem d'entrar. Llavors ens assegem a les caïdes i mirem com es despedeixen els que ja estan proclamats i els que es proclamen. I llavors, després diuen unes paraules de tot el que li ha semblat al pobillatge.
1: Clar, a més és un acte que vosaltres viureu també com a acte de comiat aquest mes d'agost. El 29 d'agost fareu aquest comiat, per tant deixeu el mandat. I per tant, tots feu un discurs, tots parlen. cadascun de vosaltres?
3: Sí, jo faré un discurs i parlaré sobre el que és el pubillatge i més coses.
1: Uh-huh. És a dir, que heu de preparar un discurs, eh? Mm. Per explicar la vostra experiència. I d'aquesta experiència, què heu après, per exemple, de Cubelles? Perquè segur que heu après moltes més coses del municipi on viviu, perquè heu pogut anar a diferents festes d'aquí, no?, del municipi. Com explicareu alguna d'elles? No sé, la festa de la Verema, que suposa que també heu viscut coses noves. Kenneth?
5: Bueno, hi ha algunes festes que jo no sabia que existien i pues, quan vaig proclamar-me pues, vaig viure totes les festes majors que jo no havia vist.
1: La festa major,
5: sí.
1: El Fadrinet, et quedes amb la festa major. L'has viscut diferent?
5: Sí.
1: Sí. Bé, les festes, hem dit la festa major, però clar, heu après molt de Cubelles.
3: Sí, a la festa major doncs, també hem pujat al balcó de l'Ajuntament a mirar els balls i els diables. A la Verema també vam provar una cosa nova que és trepitjar raïm per fer el vi. I després jo també faig panderos i castells. Llavors també estic més involucrat en la setmana cultural i coses d'aquestes.
1: Ainhoa, què has après també de Cubelles, no? Perquè del que sabies, el que potser amb tota aquesta vivència de gairebé 2 anys, segur que has après moltes més coses de Cubelles.
4: Doncs que hi ha moltes més festes de les que em pensava, perquè, per exemple, si hi ha 5, jo he vist 3. I que, com em vaig apuntar a timbals, pues, la majoria de les festes estava
1: involucrada allà. Plenament, sí. No?
4: O amb el pubillatge o amb els timbals.
1: Sí.
4: I que també he descobert, no sé, que hi ha molta més cultura de la que em pensava.
1: Val. Balls populars, tots participeu dels balls populars de Cubelles? O d'alguna altra entitat, ell ha dit els castells. Vosaltres esteu alguna altra activitat? No sé si feu...
5: Bastons.
1: Bastons, eh? Tu estàs als bastons. No estàs a cap altra activitat?
4: Bueno, els timbals.
1: Els timbals, molt bé. Per tant, tots una mica esteu també amb altres entitats. Això potser facilita una mica també el fet de que us agradin les tradicions, com poden ser els balls populars. Sí? Ara, si parlem una mica de les proves de cara a fer aquesta crida a altres nens i nenes que s'ho vulguin apuntar i que ocupin aquests càrrecs que esteu ocupant vosaltres, no sé, com recordeu vosaltres aquelles proves que vau fer vosaltres? Aquell dia, no?, en el qual us van fer preguntes per ajudar altres infants que ens estiguin escoltant i que vulguin fer aquest pas.
3: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araüet i fadrinet.
1: Ainhoa, tu què recordes d'aquestes preguntes o d'aquell dia, aquell moment?
4: Doncs quan tu obres la porta sents tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Biet, et fan unes preguntes i quan surts és com... ja està.
1: Ja està.
4: Ja està.
1: Molt bé. Va ser difícil per tu o no? Va ser... No és un examen, tampoc, no? T'ajuda, no? El sí. Jurat, també, quan et fa preguntes? Mm. Sí. I com ho vas viure, tu?
5: Bueno, me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
1: Val. Per preguntes fàcils, no?
5: Sí.
1: Com aquesta entrevista, no? Que està sent fàcil. Molt bé. Us pregunten preguntes sobre Cubelles, però suposo també de, sobre vosaltres, no? No us pregunten també si teniu aficions o...
3: Sí, després també pregunten si fem algú més de cultura, com ara ve si fas panderos, que estiguis com jo. I després també et pregunten quants anys tens i algú sobre tu.
1: Molt bé. Clar, perquè vosaltres si us definiu una mica, si diem com és el Biel, no? Com et defineixes tu?
3: Doncs jo sóc una persona baixeta, alegre, curiós i una persona de... que té ganes de viure coses noves.
1: Molt bé. Clar, és que això de presentar-se no deu ser fàcil, eh? I no, tu com et defineixes? Com
4: doncs,
1: és la Ainhoa?
4: Jo crec que sóc divertida. extrovertida i curiosa.
1: Molt bé. Aviam, aquí l'Andriu. Com es defineix l'Andriu?
2: Bueno.
1: Com ets? Ets obert?
2: Sí, obert soc.
1: Sí?
2: Sí.
1: Amb ganes de fer amics?
2: Sí.
1: Podríem definir-nos així? Tímid? O
2: bueno,
1: no?
2: Una mica.
1: Una miqueta.
2: Una miqueta. I... res més.
1: I res més, eh? Ens hem definit bé, tampoc costa tant, no?
2: No.
1: Vinga, anècdotes. Segur que n'hi han hagut moltíssimes d'anècdotes al llarg d'aquests 2 anys, pràcticament. Coses que hagin passat, coses divertides, coses que voleu compartir amb nosaltres. Alguna anècdota, no sé, que a vegades... Esteu sempre a punt quan arribeu al municipi? Ja aneu vestits, no cau res, no sé, coses que puguin arribar a passar...
3: Bueno, depèn de quines sortides, sí que vaig amb el vestit, o depèn de quines em vesteixo allà.
1: No sempre porteu el vestit, eh?
3: No.
1: Us agrada portar els vestits?
2: Bueno, dona una mica de calor.
1: Fa calor.
3: A l'estiu dona bastanta calor, a l'hivern estàs ben tapadet i a l'hivern, quan fa fred, portem també una capa.
1: Una capa, mal, molt bé. I bé, alguna cosa divertida que us hagi passat, no sé.
4: Doncs jo me'n recordo, no sé en què poble va ser, que quan vam acabar l'acte ens van donar de sopar i el Bill i jo vam anar a la fèria.
1: A la fira, eh?
3: Ah, sí, vam anar a la fira i doncs ens vam pujar a colxonetes i coses d'aquestes.
1: O sigui, hi ha molta part divertida, eh, amb tot
4: sí,
1: això?
4: Sí, sí.
3: Després també jo quan uns amics deixen, o sigui, caduquen, moltes vegades ens quedem a dormir a casa seva per fer com una festa de pijames, de despedida.
1: És curiós això de quan caduquen, no? És divertit també. Què vol dir que quan caduquen, que ho diu així?
3: Doncs la majoria de gent del poviatge diu els que s'han proclamat i els que han caducat.
1: Els caducats vols dir els que deixen el relleu,
3: sí.
1: No? Els que marxen. Però no caduquen mai, perquè jo sé que hi ha alguns membres del poviatge que continuen, a vegades, no sé, en contacte, no? Amb altres poviatges. Igual també us acompanyen,
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Tinc entès,
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Que hi ha gent que no caduca mai.
3: Ja.
1: Que li devia seguir, no?
3: Sí.
1: En el vostre cas. Aviam, com ho portem, això? Biel, tu ja ets araüet, vull dir, va ser fadrinet, no?
3: Sí.
1: Per tant, els càrrecs infantils ja... Diem,
3: els has fet.
1: Clar, fins que no ets...
3: Fins que
1: no teniu 18 anys, no? Potser? O quants anys
3: bueno,
1: pots presentar-te?
3: Bueno, no me recordo si són potser 16 o 17.
1: 17, no? Potser? Però què penses? Tornaràs a presentar quan, a la categoria adulta?
3: Bueno, ara, de moment, em vull tornar a presentar a l'adulta. Però sí que hi ha adults que m'han recomanat algunes edats i jo estic d'acord perquè si comences molt jove no ho disfrutes tant com si ho fas com amb... Si comences amb... Perquè com que són 2 anys aquí a Cubelles, si comences amb 19 faries 20 i 21 i ja podries conduir i fer més botellón, que ho fan molt els
1: ui, ui, ui,
3: adults i coses d'aquestes.
1: Molt bé. En tot cas, entenc que teniu més llibertat quan sigueu l'etapa adulta, perquè ja podeu anar als llocs. Ara mateix us acompanyen els pares, no?
2: Sí,
1: pares i mares.
2: Sí, sí.
1: Com ho porten també a la família, això d'anar cap aquí, cap allà, no? Perquè feu una representació constant, no?, arreu de Catalunya.
3: Sí.
2: Bueno.
1: Sí. Doncs... És maco, no?, també anar amb,
2: sí,
1: amb els pares,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Sí, que deu ser intens i deu ser també, és un compromís, no?
3: Sí.
1: Intentar
3: sí
1: anar a tot arreu, no?
4: La meva sí mare està farta.
2: La meva.
1: Clar, al final també heu de complir molt, no? Això
3: sí
1: de formar part d'aquesta gran família té coses bones, com és conèixer moltes coses, no? Però aquest compromís, doncs clar, són viatges amunt i avall, no? Sí. Però vosaltres us quedeu amb tot el bo, no?
2: Sí.
1: Sí. Regals, heu dit, us han fet regals, no?
2: Sí, en algunes sortides.
1: Sí?
3: Sí, en algunes sortides on estan els agents ens deixen alguna bosseta amb algú. Jo me recordo que quan era fadrinet, ara el Rauet no ho han fet, però en una sortida ens deixaven una bossa i ens donaven molt de menjar. Ens donaven com un puré de fruites i més coses.
1: O sigui, us donen coses sanes, no?, perquè dieu, no?
2: Sí.
1: I potser productes típics d'aquell municipi, també? Galetes,
2: bueno, sí,
1: oli, no sé
2: sí
1: si coses així. Productes típics tradicionals.
3: Sí, sí, o alguna llibreta, o alguna... coses.
1: Sempre cau alguna cosa.
2: Sí.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. I bé, en tot cas, hem d'animar la gent que ens escolta a que hi prenguin part. Jo sé que això a vegades costa, que hi hagi nens, nenes o joves que vulguin fer el pas, perquè avui en dia tenim molta tecnologia, hi ha molts joves o nens que estan com molt immersos en tot això i que igual no coneixen les tradicions catalanes, igual doncs, si no formes part d'una entitat els hi costa més... Què els diríeu vosaltres? Per què és tan important també que el pubillatge es mantingui en el temps? Sabem que aquí abans hi havia pubiller hereu, però que es va ampliar aquests càrrecs, que avui en dia són 8 figures, no?, del pubillatge de Cubelles, perquè n'hi ha 4 infantils i 4 adults, i per tant és important que això continuï. No sé, quin missatge donaríeu vosaltres?
3: Doncs donaríem que és bo sortir i conèixer cultura, natura i coses d'aquestes i no estar tan tancat a casa perquè al final has de descobrir món.
1: Vinga, més missatges. I Noa, què els hi diem a aquests futurs candidats i candidates perquè facin el pas, perquè el que hem de fer és convèncer, eh? Allà també teniu la càmera, si voleu el missatge
4: doncs...
1: a la gent que ens està mirant ara.
4: Jo diria que jo penso que està tot el dia tancat a casa, és com... fas el mateix tot el dia, és una repetició del teu dia a dia. I el pubillatge és com... surts a conèixer gent, a passar-ho bé i...
3: i no divertir. Saps què passarà.
4: Clar. És com un videojoc, el pubillatge.
1: Ah, sí? És com un videojoc. Andreu, missatge. Mira, la càmera, va, digues alguna cosa allò que convenci.
2: Bueno, estar tot el dia a casa no és el millor perquè estàs avorrit, sinó... Però el pubillatge és molt xulo, coneixes molts pobles i molts amics més.
3: I has de socialitzar, és molt important socialitzar.
1: Molt bé, doncs hem d'animar tothom, animar tothom a que faci aquest pas. Jo no sé què fareu una vegada deixeu doncs, aquestes faixes, aquestes bandes, no? En el cas, Ainhoa, no sé si tu vols seguir el pubillatge, ara doncs, has estat de meta, si vols descansar i pensar-t'ho de cara a la categoria adult, si vols repetir, perquè a vegades des del mateix pubillatge repetim, com ho veus això?
4: Per edat no puc repetir.
1: Ah, val.
4: I m'agradaria, però a la vegada no, perquè com tinc que entrar a l'institut, és com... em vull llentar més els estudis i ja després per adult ja...
1: Doncs tenim temps, perquè també ens farà falta mantenir aquest relleu, no?, de cara al futur. Per tant, doncs la convidem, de cara a pubilla, quan siguis més gran, puguis optar, no?
4: Sí.
1: No ho descartes.
4: No.
1: I l'Andriu, què? Com ho porta això? Què vols fer, Andriu?
2: Repetir.
1: Tu vols repetir? Clar que sí.
2: Bueno, és xulo repetir perquè... Més amics encara, perquè vas canviant a vegades, però és molt xulo.
1: Molt xulo, eh? Per tant, jo us veig convençuts que, vaja, que us ho heu passat molt bé, no?
4: Sí.
1: Que us heu emportat moltes coses. Sí?
4: Bastantes.
1: Bastantes. Sí. Bé, doncs hem de deixar aquí aquesta entrevista. Recordem que el 29 d'agost serà el moment en el qual fareu aquest relleu, per tant, deixareu aquests càrrecs i donareu pas al nou relleu, aquestes nou figures que formaran part d'aquest pubillatge covellenc. Per tant, que aquest dia serà també molt important per vosaltres,
4: sí,
1: perquè hi haurà aquests discursos, no?
2: Ja.
1: Hi haurà aquest comiat. Sabem que, a més, quan acabeu aquest mandat, normalment l'Ajuntament també us fa un altre regal, no? Que és un àlbum amb totes les imatges, no? De les vostres estades, no? I és també un bon regal, no? Un record, no? A portar amb vosaltres. Uh-huh. Últim missatge, va, que això s'acaba. Va, un últim missatge a la càmera. Mireu, mireu, vinga, que ja ens acomiadem del tot.
3: L'últim missatge és de que sortiu de casa, socialitzeu i proveu coses noves, que ja és molt divertit això, perquè fas amics, coneixes noves cultures, veus la importància del pubillatge i al final és una activitat que estàs fent.
1: Vinga, i Noa, últim missatge.
4: Doncs que us animem a que proveu el pubillatge, que estic seguríssima de que us agradarà.
1: Vinga, Andriu, va, tanques tu l'entrevista.
2: Bueno, pues us animo a que us apunteu al pubillatge. És molt xulo i coneixes molts amics més.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recordem a tothom que fins al 22 d'agost poden fer la seva inscripció, que tenen tota la informació al web de l'Ajuntament, a cubelles.cat, que també es poden adreçar a l'Oficina de Turisme, on els explicaran també en detall doncs, com funciona el formar part d'aquest pubillatge, que hi ha una prova, però que és molt senzilla, és bàsicament doncs, els candidats i candidates que es presentin, doncs, se'ls hi farà unes preguntes molt senzilles i que això serà el mateix 29 d'agost, serà al matí, on es faran aquestes proves per part del jurat i que a la tarda ja tindrem aquesta proclamació dels nous membres d'aquest pubillatge de Cubelles que formaran part de la gran família 2026-2028. Moltes gràcies per la vostra participació i fins a una altra. Que vagi molt bé. Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la, sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats de l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: I bé, en tot cas, doncs clar, escolta les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, o sí, i, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem. No, és combinar una miqueta, tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel. El moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves doncs com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant. Vale. De forma progressiva el pH està baixant, però això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius a qui està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot, i bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Si parlem una mica de mites o realitats, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Si parlem doncs del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està canviant, i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat

0: Universitat i com, vaja, ha anat canviant la cosa. Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, així, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs, abans sí que n'hi havia, molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que hi estem més a la sorra, a la platja, no?, coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic, tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat, i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa, procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia a l'oavi, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, no sé què dir-te d'aquests grans temes, no?, que hi ha, perquè llavors si et poses a parlar una miqueta de cada cosa, per això ho hem fet una miqueta general, i bueno, quedar-nos amb la idea d'això, de que això ho repetim molt en aquest programa, que la platja, que és un ecosistema que cal cuidar, que és un patrimoni nostre que tenim, i bueno, que abans era molt diferent perquè no hi anava gent i tot estava molt més regulat. Ara vivim de cara, abans es vivia d'esquenes al mar, més o menys, i vivien la gent que pescava, sobretot, hi havia camps a prop del mar i no hi havia cases ni res. Ara vivim sobretot de cara al mar, en els pobles que són litorals, i tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs, si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, I bueno, doncs, no malmetem més d'aquest any i anem a recuperar-ho.
0: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem doncs, a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia. I recordar novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs, en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
1: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja, allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials, i bueno, també rebem moltes consultes, de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats i bueno, doncs, també que sapigueu que, ja, que tenim aquest recurs.
0: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura i fins una altra.
1: Encantat.
0: Fins ben aviat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història local del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres a la Marta Alari, ella és historiadora i arxivista, i dins dels temes que ha treballat, ha fet diversos treballs en relació a la tèrmica de Cubelles. Avui en parlarem amb la Marta. Marta, bon dia.
3: Bon dia, Guillem.
2: Bé, Marta, per ficar-nos una mica en context, no sé si podries fer-nos un breu resum, una explicació breu de com era Cubelles en els moments just abans de que s'aprovés o es parlés d'aquesta central tèrmica.
3: Doncs molt bona pregunta, perquè ens ajuda a contextualitzar tot aquest tema. Doncs aquesta història s'inicia al 1972, i en aquests moments Cubelles tenia aproximadament uns 1.600 habitants. Ja havien començat les primeres onades migratòries provenients d'Andalusia, d'Extremadura i de Múrcia, majoritàriament, i el model econòmic encara era agrari, majoritàriament agrari, però començava a donar un gir cap a altres sectors, com ara la construcció, la indústria comarcal o el tercer sector, que es diu el sector serveis. Això es devia que havia començat diguéssim, hi havia un turisme incipient d'estrangers i de catalans. I això es notava també perquè s'havia començat, diguéssim, a urbanitzar la població entorn a les segones residències, i s'havia aprovat, per exemple, el 1965, si no m'equivoco, s'havia aprovat el Pla General d'Urbanització i el Pla Parcial del Sector Marítim, que era bàsicament, doncs, això, s'estava començant a planificar la urbanització entorn a aquest turisme i aquestes segones residències, no, d'estiuejants. Llavors, el 1972, Cubelles, això, començava a ser una població encara agrària, però començava a ser una mica turística. I llavors s'estava preparant per això.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, com va arribar la notícia a Cubelles de que es construiria aquesta central tèrmica? Es va presentar inicialment com el que realment era, o es va fer d'una altra manera?
3: No, de cap manera. Doncs, mira, justament el 1972, les primeres notícies arriben a l'octubre, que ara ho explicaré, però entorn a l'inici d'aquest any, cap al març, abril, diguéssim que la memòria popular apunta a que l'alcalde, el Josep Maria Batet, que a part de ser alcalde es dedicava a la compravenda d'immobles, es dedicava al sector immobiliari i a més era l'amo de la benzinera del municipi. Doncs això, al principis de 1972, havia començat a córrer la veu que un grup financer de Mònaco volia comprar una sèrie d'hectàrees de terreny a la banda dreta del riu Foix per construir una urbanització de luxe. Com ja t'he dit, que Cubelles era majoritàriament agrari, llavors tota aquesta zona, malgrat que ja s'estava planificant en un futur que fos zona per a futures residències, encara eren camps, tot això era camps i eren propietat majoritàriament de gent del poble. Llavors, quan a principis de 1972 l'alcalde comença a explicar o comença a dir que un grup financer està interessat en la compra d'aquests terrenys per fer una urbanització de luxe, la gent comença a vendre aquestes terres pensant precisament que es construiria una urbanització de luxe, com l'alcalde deia. Això passa a principis d'any, i el 6 d'octubre, si no recordo malament, de 1972, a través de La Vanguardia, que La Vanguardia serà, diguéssim, el diari que es dedicarà a fer una crònica dels fets de la tèrmica i el mitjà pel qual els habitants de Cubelles s'informaran majoritàriament d'aquest tema. Doncs el 6 d'octubre arriba la notícia, poden llegir els habitants de Cubelles i d'arreu, que la Direcció General de l'Energia ha autoritzat a Tèrmiques del Besòs, que és una empresa que es dedica a diguéssim, a la gestió energètica i a la instauració de fàbriques, perquè ens entenguem, energètiques, doncs que la Direcció General de l'Energia ha aprovat que Tèrmiques del Besòs construeixi una central tèrmica a Cubelles, justament en el mateix emplaçament on l'alcalde Batet havia dit que es construiria una urbanització de luxe i on molts propietaris d'aquests terrenys ja havien venut pensant que serien per això, per una urbanització de luxe i no per una central tèrmica. Llavors, la sorpresa és majúscula.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, quan la població s'assabenta de que el projecte realment no era el que s'havia dit en un primer moment, quin tipus de reacció hi va haver? Si és que hi va haver alguna reacció en particular?
3: Doncs sí, sí, i tant. Que va haver-hi... doncs això, primer va ser la sorpresa majúscula i de seguida la gent es va començar a mobilitzar. Això passa el 6... La primera notícia és el 6 d'octubre i el 22 d'octubre té lloc a l'Aliança, a la sala de la Societat de l'Aliança, el que es coneix com el primer míting antitèrmic, en el que hi participa gent del poble, hi han una sèrie d'intervencions. Per exemple, parla el Carlos de la Fuente, que era el president del Club Marítim de Cubelles, en representació d'aquests estiuejants, no? que veien perjudicats els seus interessos si es construïa la central tèrmica a Cubelles. També el Frederic Travé, que era el president de l'Associació de Propietaris de Cubelles, ja sabem que era un gran terratinent, doncs també va intervenir. També va intervenir, a més, aquesta intervenció recorda molt amb especial carinyo, diguéssim, que va ser el jutge de pau, el Joan Roig i Piera, que va fer un discurs final que tothom recorda, doncs això, molta estimació, dient, plantejant als cubellencs si realment el que volien era una població turística o una població encarada, doncs això, a la producció d'energia elèctrica. Llavors, també van estar en aquest primer míting antitèrmic, van estar convidats a representants de l'Ajuntament i entre tots, diguéssim, bueno, els representants que hi van anar de l'Ajuntament en veure que la població majoritàriament es va posicionar en contra de que Cubelles es construís una central tèrmica, va prometre en aquell míting que faria tot el que estigués al seu abast per no construir, perquè s'aturés, diguéssim, aquest projecte. Llavors, per si de cas, malgrat les paraules de... No recordo si era l'alcalde el que ho va dir o algun dels seus regidors, però bueno, per si de cas, en els següents dies, després d'aquest primer míting antitèrmic, es van presentar un total de 925, crec que van ser, instàncies de gent del municipi que es posicionava en contra de la tèrmica i deia la seva, deia que estava totalment en contra de que s'implantés una central tèrmica al municipi.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, no sé si en aquest primer míting antitèrmic es va esmentar, però hi havia algun tipus de problema en el marc legal en el que respecte a la distància que hi podria haver entre on estava situada aquesta central tèrmica respecte al nucli urbà de Cubelles?
3: Sí, sí, o sigui, a més de l'opinió de la majoria de la població, que era que no volien una central d'aquest tipus en el municipi, a més, ho argumentaven. I un dels arguments principals era que no respectava... aquest tipus d'indústries han d'estar a una separació de 2 quilòmetres del nucli habitat i no respectava aquesta distància ni per Cubelles ni per Cunit. Llavors, això era un dels primers condicionants que no diguéssim que no respectaven. I després hi havia un altre defecte de forma, diguéssim, que va ser el que, ja m'avanço una mica, però bueno, va ser el que va aturar aquest primer projecte, diguéssim, perquè els oients es situïn. Aquest primer emplaçament de la tèrmica estava projectat per on està actualment el poliesportiu municipal, d'acord? Llavors, no respectava això, els 2.000 metres, diguéssim, de la població urbana, però a més hi havia hagut un defecte de forma a l'hora de demanar els permisos, perquè Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa encarregada de construir i d'explotar la tèrmica, va demanar el permís a la província de Tarragona. I recordem que Cubelles és de la província de Barcelona. A més, això em ve al cap, i és que en el Pla Energètic Nacional, que es va aprovar el 1970, que era un pla que es feia com a 10 anys vista, allà posava que es preveia un augment del consum energètic en els propers anys, i llavors es projectava una central tèrmica construïda més o menys als voltants de Barcelona, i es projectava una tercera central tèrmica al Besòs. De fet, en aquest pla es deia Besòs 3. Llavors, la central tèrmica de Cubelles se suposa que era aquest Besòs 3 que es projectava en el Pla Energètic Nacional de 1970, però no s'havia demanat permís per Sant Adrià del Besòs, que era on estaven les altres dues centrals tèrmiques, sinó que es demanava Cubelles, però amb un defecte de forma, que era que s'havia demanat el permís per la província de Tarragona. Per tant, aquí hi havia tot un problema legal que van aprofitar els cubellencs i d'altres persones de poblacions veïnes, van aprofitar aquest defecte de forma per fer saber a l'autoritat que no es podia aprovar aquest projecte perquè ja estava malament, ja estava incuat malament des de l'inici. Llavors, a part de no respectar això, aquests dos quilòmetres de la població urbana, i a més que era com una mica estrany demanar a Cubelles que es fes una central tèrmica, perquè anys abans, ho he dit abans, als anys 60, Cubelles es va dedicar, diguéssim, a modelar-se com a població eminentment turística. Llavors, una central tèrmica aturava tot això i no enganxava gens en el projecte. Llavors, ja et dic, els habitants de Cubelles, totes aquestes instàncies anomenaven tot això, o sigui, a part dels defectes de forma, a part d'això que he dit, que no respectava la distància, a més, doncs això, defensaven que Cubelles era una població eminentment turística i que una central tèrmica l'única cosa que podia fer era enfonsar tot aquest projecte i no acabar de definir el seu model econòmic, perquè deixava de ser agrària, començava a ser turística, però una central tèrmica aquí perjudicaria tant a l'agricultura com al turisme. Mm-hmm.
2: Perquè, en aquest sentit, els que defensaven que aquest projecte es tirés endavant, amb quins arguments ho feien? No? O sigui que...
3: Vale. Aquí també hi ha una altra qüestió. O sigui, la memòria popular, diguéssim, no tant la memòria popular, o sigui, en el tema de la tèrmica, van sorgir, diguéssim, dos bàndols. Un eren els antitèrmics, dels que ja hem parlat una miqueta, i un altre és el que se'ls anomena protèrmics, i es diu que estaven com encapçalats per l'Ajuntament. I això és perquè des d'aquest sector, diguéssim, es defensava que la central tèrmica, més enllà del que pogués perjudicar, el que portaria a Cubelles serien llocs de feina, i, per tant, això no podia deixar de ser bo pel municipi. Llavors, els anomenats protèrmics, bàsicament el que defensaven és que la tèrmica suposava molts llocs de treball pel municipi. I també, com els antitèrmics, van defensar el seu parer per la via de la instància. També van a fer arribar a l'Ajuntament el seu parer per la via de la instància, dient: a mi, personalment, em sembla bé que es faci una tèrmica a Cubelles, ja que suposen molts llocs de feina, entre altres coses que no recordo, però aquest era l'argument principal.
2: Abans has parlat d'un canvi d'emplaçament d'aquesta tèrmica. Com es va produir aquest canvi d'emplaçament? Què el va motivar?
3: Doncs, primer, en aquest primer emplaçament ja hem parlat de totes les instàncies que s'adrecen a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament es posicioni en contra de la construcció de la central tèrmica, i, en efecte, després d'aquest primer míting antitèrmic, l'Ajuntament encarrega als enginyers municipals, els tècnics municipals, que facin un informe i expliquin el seu parer o argumentin perquè l'Ajuntament de Cubelles es posiciona en contra de la construcció de la central. Llavors, els tècnics de l'Ajuntament fan un informe També s'anomena aquest defecte de forma, s'envia a la Direcció General de l'Energia i, finalment, si això passa a les de cavall, bueno, al final del 1972, cap a l'inici de l'estiu de 1973, la Direcció General de l'Energia denega la construcció de la central tèrmica en aquest primer emplaçament a Cubelles, fent cas de tots els arguments que donava l'Ajuntament de Cubelles, però envia una missiva, una carta, una notificació a l'Ajuntament de Cubelles dient, Tèrmiques del Besòs, dient que continuen estant interessats en construir la tèrmica Cubelles, que potser en aquest emplaçament no, però que insten a l'Ajuntament de Cubelles a proposar un altre emplaçament que els hi sembla més idoni, perquè continuen pensant que Cubelles és la població idònia per construir una central tèrmica. Això passa a mitjans de 1973. Llavors, amic, aquí em... deixa'm que... m'has preguntat per l'emplaçament, però deixa'm que aquí faci un,
2: sí, i tant,
3: un
2: i tant.
3: Petit incís, perquè aquí a principis de l'estiu de 1973 passen aquestes dues coses. Una, que la Direcció de la General de l'Energia atura el projecte del primer emplaçament de la tèrmica, i dos, que l'alcalde Josep Maria Batet dimiteix. Dimiteix perquè ja és conegut per tot el municipi que ha mentit els cubellencs i que va començar a dir, va convèncer la gent al principi perquè vengués als terrenys per una urbanització de luxe que ha resultat ser un projecte completament diferent, que és una central tèrmica. Llavors, a l'inici de l'estiu, això, la Direcció General de l'Energia atura aquest projecte, dimiteix Batet i, en el seu lloc, el governador civil, que llavors era el Tomàs Pelayo Ros, si no recordo malament, demana al Juan Fernández, que era un... no, diguéssim que estava a les files del Batet, no? Que va ser després l'alcalde més jove de tota Espanya, que reemplacés, bueno, diguéssim que ocupés el lloc de Josep Maria Batet i que fos l'alcalde de Cubelles a partir de juny de 1973, que és quan dimiteix Batet. I el Juan Fernández diu que d'acord, però no accepta el càrrec fins al setembre d'aquell any perquè vol una comissió experta, diguéssim, perquè sap que Tèrmiques del Besòs continua estant interessada en construir una central tèrmica a Cubelles. Llavors, no accepta el càrrec fins que no hi ha aquesta comissió d'experts a l'Ajuntament de Cubelles que l'ajudin d'alguna manera a portar aquest tema que ja es comença a veure que està aixecant ampolles al municipi. Llavors, això passa el 1973 i a principis de... Ah, i una altra cosa que passa és que Tèrmiques del Besòs sol·licita a la Direcció de la General de l'Energia que declari la central tèrmica de Cubelles d'utilitat pública, que això vol dir que quan l'Estat determina que una cosa és d'utilitat pública no hi ha res més a fer. I això passa el 1973 i al gener de 1974, un altre cop a través de La Vanguardia, els cubellencs se n'assabenten que la Direcció General de l'Energia ha acceptat diguéssim, la petició de Tèrmiques del Besòs, que en aquest cop ja ha demanat el permís per la província de Barcelona, ha tornat a demanar Cubelles, però en comptes d'on està ara mateix el poliesportiu que dèiem abans, diguéssim que un quilòmetre més enllà entre Cubelles i Cunit. I la Direcció General d'Energia accepta aquest nou emplaçament i notifiquen a l'Ajuntament de Cubelles al gener de 1974, si no recordo malament, que finalment la tèrmica es farà a Cubelles en aquell nou emplaçament, que és un quilòmetre més enllà, més direcció Cunit, diguéssim, a la Mota de Sant Pere.
2: I en aquest sentit, si no tinc malament les meves notes, es va acusar a l'empresa d'utilitzar fotografies enganyoses per justificar l'emplaçament. No sé si...
3: Sí.
2: Què se'n sap en aquest sentit de l'estratègia que van intentar dur a terme?
3: Bé, jo aquí seria, o sigui, parlo des del desconeixement. El que sí que sí, o sigui, no sé si Tèrmiques del Besòs va, no sé si era el que estaves insinuant, si va pagar algú perquè fes mala propaganda de Cubelles i digués que Cubelles era el lloc més propici per construir una central tèrmica perquè era brut i lleig, bàsicament, Però sí que és cert que durant uns mesos van aparèixer també a La Vanguardia una sèrie d'informacions d'un periodista molt concret, que no recordo el nom, si no te'l diria, que deia que Cubelles, doncs això, o sigui, obviava tot allò que he explicat al principi, que durant els anys 60 Cubelles, diguéssim, que s'estava formant com a població turística i presentava la població com un lloc brut, gens encarat al turisme, de costa, però com si la platja no s'utilitzés per a usos turístics, perquè ens entenguem, i bueno, presentava doncs, això com un lloc brut i lleig. I a més, jo vaig tenir l'oportunitat, aquí a l'Arxiu Municipal es conserva un àlbum de fotos, que és el que Tèrmiques del Besòs va enviar al Ministeri d'Indústria per presentar la població de Cubelles, i va triar tots aquells racons més bruts i més lletjos de la població per fer entendre al Ministeri d'Indústria que Cubelles, precisament, era el lloc més idoni per construir una central tèrmica perquè no era gens turística i, a més, torno a repetir, que era lletja i bruta. I això, bàsicament, aquest periodista, que era el que feia, diguéssim, la crònica de Cubelles, bueno, de la central tèrmica de Cubelles, millor dit, doncs el que feia era descriure aquestes fotografies i dir, no, si és que Tèrmiques del Besòs té raó, Cubelles és un lloc brut i lleig. Bàsicament era això, clar. Sí. Llavors, el que no sé és si Tèrmiques del Besòs va pagar aquesta persona perquè digués això, o si aquest senyor li va arribar a les mans aquest àlbum i va dir, doncs sí, no havia tingut el gust de venir a Cubelles mai, no l'havia vist mai, i es van refiar d'aquestes fotografies, d'aquest àlbum de fotos que va enviar Tèrmiques al Ministeri. No ho sé, això ho desconec. Mm-hmm.
2: D'acord. I en tot això, a l'any 1974, si no m'equivoco, l'Ajuntament és quan aprova la instal·lació en el ple. Com es rep aquesta decisió en els veïns i les veïnes?
3: Sí. Clar, l'Ajuntament de Cubelles, això, rep la notícia al gener del 74 i al febrer del 74, si no recordo malament, signa el contracte amb Tèrmiques del Besòs, i sí que és cert que abans he anomenat aquesta comissió d'experts que l'alcalde Juan Fernández no volia assumir el càrrec fins que no hi hagués muntada aquesta comissió d'experts, doncs des d'aquesta comissió es van, diguéssim, enumerar una sèrie de condicionants que es van signar en aquest contracte entre Tèrmiques del Besòs i l'Ajuntament. I l'Ajuntament va fer una sèrie de requeriments, és cert, a Tèrmiques del Besòs en quant a la pol·lució, diguéssim, o a l'estètica visual de la tèrmica. Va posar aquesta sèrie de condicionants per acceptar, però va acceptar. O sigui, al final, sí que és veritat que la tèrmica es va declarar d'utilitat pública i potser l'Ajuntament tenia poc a fer, però l'Ajuntament va acceptar, no? Diguéssim que aquesta firma amb Tèrmiques del Besòs va simbolitzar una acceptació d'una imposició que venia al final de l'estat franquista, no? I llavors la comissió antitèrmica, que ja havia començat a gestar les seves files i que estava integrada per, diguéssim, com diria, inclinacions polítiques diverses, però diguéssim que era bastant, bueno, bastant antifranquista, diguéssim. Llavors la tèrmica representava una imposició franquista i la firma de l'Ajuntament amb Tèrmiques del Besòs d'aquesta imposició franquista va caure com una bomba al municipi. Va caure molt, molt, molt, molt malament. I a partir d'aquest moment, sí, a partir de la signatura del contracte, diguéssim, entre Tèrmiques del Besòs i l'Ajuntament, comença una batalla legal en la que la part antitèrmica, que ja havia, com ja s'havia format com la comissió antitèrmica, que va ser com una institució donada d'alta, diguéssim, doncs va impugnar tot allò que l'Ajuntament va signar a favor de la construcció i l'explotació de la central.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, quin paper hi van jugar els ajuntaments dels municipis veïns com Cunit o Calafell?
3: Doncs van ser poblacions que es van posicionar en contra perquè també veien perjudicats els seus interessos, perquè tot, diguéssim que tota la Costa Daurada tenia més o menys el mateix tipus de turisme, d'aquest turisme incipient. No sé si potser a Calafell una mica estaven una miqueta més avançats, però al final, en definitiva, tenien els mateixos interessos turístics, diguéssim, que Cubelles. I el fet de tenir una indústria d'aquestes característiques tan a prop, doncs els va fer posicionar-se també en contra. Sí, anaven bastant alineats amb la comissió antitèrmica. I si no recordo malament, fins i tot l'alcalde de Calafell, que em penso que es deia Joan Hurtoll, i ara potser m'estic equivocant, però em penso que era el Joan Hurtoll, es va posicionar públicament en contra de la central tèrmica de Cubelles. Sí, sí. Mm-hmm.
2: Abans apuntaves una mica el context que es vivia allà a Espanya amb el franquisme encara. En aquest sentit, com es va viure? Perquè entenc que, clar, un moviment veïnal en un context que al cap i a la fi estàvem parlant d'un context d'encara dictadura. Com es va viure això al poble? Hi havia por per possible repressió o es va viure d'una altra manera? Com...
3: No ens hem d'oblidar d'aquest context, que encara estaven en el, diguéssim, que els últims anys de franquisme. I això és cert. El que passa que Franco mor al 75, això estem parlant, doncs això, diguéssim que l'eix cronològic de la tèrmica, doncs són els anys 70, no? Perquè ens entenguem. I jo crec que si aquests fets s'haguessin produït 10 anys abans, no hagués passat el que va acabar passant, o la divisió de la població no hagués estat tan evident, perquè el context repressiu hagués estat com pitjor. Jo crec que els anys 70 són anys d'efervescència política, i la tèrmica, en realitat, era com... tenia Franco en petit a Cubelles. No sé si m'explico. És que ara potser és una exageració el que estic dient, eh? Però abans et deia que la tèrmica era una imposició franquista. Doncs per Cubelles, que havia, jo crec que havia viscut amb cert pacifisme tots els anys de postguerra, la central tèrmica obre ferides i aixeca ampolles que des de la Guerra Civil no s'obrien, perquè ens entenguem. Llavors jo crec que el context precís en el que es va produir va fer que la divisió fos molt més evident i que això, doncs, que la gent anés a les manifestacions que anava en contra de la tèrmica, però aquelles manifestacions en realitat eren en contra de tot. Era com, doncs això, portar les manifestacions antifranquistes que es feien a Barcelona a Cubelles. O sigui, l'excusa, entén-me, excusa entre cometes, era la tèrmica, però allà es lluitava ja contra tot. La central es veia com una imposició franquista i lluitar contra la tèrmica era lluitar contra el règim, perquè ens entenguem. Uh-huh. Llavors, la gent va ser molt valenta perquè no deixava de ser un context franquista i no és com ara, que penges una pancarta i, bueno, com a molt et posen una multa. Allà podies acabar la garjola perfectament per posar un llençol amb tèrmica no al teu balcó. Vull dir, per coses bastant simples podies acabar molt malament. I, de fet, conec casos personals de gent, pues, que va acabar, doncs, represaliada, entre cometes, però sí que van tenir alguna visita de la Guàrdia Civil a les seves cases per fer, doncs, això, pintades o per haver sortit a manifestar-se contra la tèrmica. Sí, sí, i tant.
2: I ja per anar acabant, en aquest sentit, quines ensenyances creus que podem treure d'aquests fets que van passar? Bueno, ara hem estat parlant sobretot de la seva aprovació i l'oposició que hi va haver, però quina ensenyança creus que podem treure de tot això i que ens pot ajudar per exemple, entendre coses que passen avui en dia?
3: Bueno, a mi el que m'agrada molt d'aquella època és que la gent estava molt implicada. I el fet de que la gent estigués tan implicada per coses que passaven al seu poble, això no pot ser dolent. O sigui, que et preocupi no el que et pugui passar com a individu, sinó que el que et pugui passar com a col·lectivitat, jo crec que això és una cosa bona sempre. I una cosa bona dels anys 70 i precisament d'aquests anys tan, tan concrets és que es lluitaven per coses col·lectives i es creia... Bueno, jo penso que es tenien uns valors molt macos. I no sé si era l'esperança d'un món millor perquè venien d'anys molt fotuts. Potser és per això que la gent estava molt més implicada que ara, però jo crec que l'ensenyament d'aquells anys era això, que la unió nace la fuerza, i encara que no es pogués aturar la tèrmica, es van aconseguir moltes altres coses amb aquest poder de la col·lectivitat. I jo crec que si alguna cosa ens han ensenyat aquests anys és precisament això, que molts drets s'han aconseguit gràcies a aquesta unió. Sí, sí, jo, bueno, no sé si era això el que preguntaves, però per mi aquest és l'aprenentatge d'aquests anys, sí.
2: Sí, sí, totalment. Val, doncs per nosaltres ja estaria. Continuarem la setmana que ve amb la Marta. Per ara us deixem amb la cançó Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet. Moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles.
3: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de Riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montxantó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer bromes sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cunit també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

the swivel hips. Coming to conclusion, button up your lips.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana de Guillem Estadella, entre d'altres activitats com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
3: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots amb les famílies, amistats i veïnats i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
2: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
2: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. El grup d'estudis covellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
5: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena.

0: que, de record, a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
1: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, hem aconseguit que portin la geganta allà, la presència de la geganta, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha baixat una mica però que pujarà de dia i es mourà entre els 24 llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui per sobre dels 32 o costant-se els 33 amb una humitat moderada i xafogor notable. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un altre dia radiant. Fins i tot les temperatures demà tocaran sostre i tindrem sol i cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol alt al final del dia. La temperatura pujarà més, com dèiem, i es mourà entre els 25 i 26 de mínima amb una altra nit torri d'aquesta propera nit, mentre que la màxima pot estar per sobre dels 33 graus amb una humitat força alta i molta xafogor. Vent feble amb una mica de mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. Els actes pirotècnics de la Festa Major estan pendents del perill d'incendi. El nivell del Pla Alfa, dictat pels agents rurals, determinarà si es fan o no els 12 morterets, l'encesa de les colles de foc o el castell de focs. Amb nivell 3, com el que tenim aquest dijous, tots aquests actes no es podrien celebrar. L'ús de material pirotècnic és una de les restriccions incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, que marca un perill molt alt d'incendi. Aquest dijous al matí, Cubelles ha estat inclòs entre els municipis amb aquest nivell de risc, el nivell 3, cosa que ha encès les alarmes per si aquesta prohibició acaba afectant els actes principals de la Festa Major previstos per aquest divendres. En altres ocasions en què s'ha trobat Cubelles amb aquesta situació, s'ha optat per endarrerir, per exemple, la sortida de les colles de foc a la cercavila nocturna i evitar així les restriccions amb el canvi de dia. Tanmateix, la decisió de com s'acabarà adaptant aquesta Festa Major aquest cop, si hi ha un nivell 3 del Pla Alfa, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, és una decisió que s'acabarà de prendre segons les previsions que publiquin aquest mateix dijous a la tarda els agents rurals quan han d'actualitzar els nivells del Pla Alfa per aquest divendres. En cas que Cubelles continuï en el nivell 3, s'acordarà entre el consistori i l'agrupació de balls populars si s'opta per la suspensió directament de tots els actes pirotècnics o si bé es busquen alternatives per veure com encaixar els espectacles de foc amb aquest nivell 3 del Pla Alfa. El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Traver. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles.
3: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer, o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de d'això. La de davant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats. Posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment. Perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una ballada excel·lent.
4: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band. Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
5: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
4: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
5: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, La primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués anar participant.
4: Mm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
5: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El Trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
4: Déu-n'hi-do.
5: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé,
4: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de festa major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
5: Pues mira, sorgeix de, primer de tot, de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de festa major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Mm-hmm. Creiem que era una cosa ben bonica.
4: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
5: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, amb el seu equip, farem l'homenatge, intentarem també, doncs, immortalitzar la imatge a través d'algunes fotografies, també, perquè les tingui de record. A 7 comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció, també, perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs, que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així, doncs, els tres, perquè tothom tingui els enfrontaments.
4: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans.
5: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir. No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
4: En tot cas, tampoc és l'important, no?
5: No.
4: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. El Club de Futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el Club Esportiu també està en la mateixa situació.
5: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar amb amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs, nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
4: Per tant, jugareu al partit de festa major encara sense entrenar, eh?
5: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espai. La gent, la veritat que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era... et cremaven els peus, crec que vam rendir-les també, la veritat.
4: Clar, el partit de festa major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència del Lluís Pineda, l'homenatjat.
5: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi havia com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja ho veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, per un tema o el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
4: Molt bé. Doncs aquest serà, doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany, doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no?, que va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge, doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45, aquest homenatge, i a partir de 7:00, doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
5: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
6: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
0: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
6: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
0: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
4: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de Riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor Jarana, en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montxantó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer bromes sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de Jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actuar i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb Jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
0: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'Assaig General dels Balls Populars, el Teatre, els Castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'Assaig General del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana de Guillem Estadella, entre d'altres activitats com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
7: Bon dia, cubellencs i cubellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots amb les famílies, amistats i veïnats i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
0: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
8: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
0: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: potser sí que toca dir adéu. Potser que anem tancant, no?
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ey, yo, yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follen el cul a totes les perraques. Aquí som el poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Ey, yo.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha baixat una mica però que pujarà de dia i es mourà entre els 24 llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui per sobre dels 32 o costant-se els 33 amb una humitat moderada i xafogor notable. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de mitjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un altre dia radiant. Fins i tot les temperatures demà tocaran sostre i tindrem sol i cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol alt al final del dia. La temperatura pujarà més, com dèiem, i es mourà entre els 25 i 26 de mínima amb una altra nit torri d'aquesta propera nit, mentre que la màxima pot estar per sobre dels 33 graus amb una humitat força alta i molta xafogor. Vent feble amb una mica de mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. Els actes pirotècnics de la Festa Major estan pendents del perill d'incendi. El nivell del Pla Alfa, dictat pels agents rurals, determinarà si es fan o no els 12 morterets, l'encesa de les colles de foc o el castell de focs. Amb nivell 3, com el que tenim aquest dijous, tots aquests actes no es podrien celebrar. L'ús de material pirotècnic és una de les restriccions incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, que marca un perill molt alt d'incendi. Aquest dijous al matí, Cubelles ha estat inclòs entre els municipis amb aquest nivell de risc, el nivell 3, cosa que ha encès les alarmes per si aquesta prohibició acaba afectant els actes principals de la Festa Major previstos per aquest divendres. En altres ocasions en què s'ha trobat Cubelles amb aquesta situació, s'ha optat per endarrerir, per exemple, la sortida de les colles de foc a la cercavila nocturna i evitar així les restriccions amb el canvi de dia. Tanmateix, la decisió de com s'acabarà adaptant aquesta Festa Major aquest cop, si hi ha un nivell 3 del Pla Alfa, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, és una decisió que s'acabarà de prendre segons les previsions que publiquin aquest mateix dijous a la tarda els agents rurals quan han d'actualitzar els nivells del Pla Alfa per aquest divendres. En cas que Cubelles continuï en el nivell 3, s'acordarà entre el consistori i l'agrupació de balls populars si s'opta per la suspensió directament de tots els actes pirotècnics o si bé es busquen alternatives per veure com encaixar els espectacles de foc amb aquest nivell 3 del Pla Alfa. El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles.
4: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle. Arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de... això, l'avant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem, o sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom.

0: sobre rodes. La Lola Van no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar, mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Van. Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar la per començar la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
1: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
0: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
1: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, la primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que mica en mica pogués participar.
0: Mm-hmm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
1: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt de fet en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
0: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de Festa Major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
1: Doncs mira, sorgeix primer de tot de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa, doncs, realment bonica, no?, que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de Festa Major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar, doncs, també per homenatjar el Lluís, no?, creiem que era una cosa ben bonica.
0: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
1: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Pineda, vam sortir, farem l'homenatge, intentarem també doncs immortalitzar la imatge en altres algunes fotografies també perquè les tingui de record. En set comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs que juguem nosaltres el Primavera amb el

0: a Malau el ve del Cubelles, per si pot presenciar el primer prepartit, que són 45 minuts, i així, doncs, els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
1: No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans.
0: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles, perquè ho van llestir.
1: Bé, en tot...
0: No t'ho sabria dir, però bueno, sí, crec que abans de dissabte segur que ja sabem l'ordre dels enfrontaments.
1: En tot cas, tampoc és l'important, no?
0: No.
1: Això dius que l'homenatge serà a 6:45, a les 7 començaran el triangular. Clar, el club de futbol Cubelles sabem que tot just començarà els entrenaments a finals d'aquesta setmana. No sé si el club esportiu també està en la mateixa situació.
0: Sí, nosaltres vam fer un amistós el darrer dissabte, perquè hi havia moltes ganes, vam tenir l'oportunitat d'aprofitar el camp i vam jugar un amistós, però encara no hem començat a entrenar. I sí, doncs nosaltres començaríem a entrenar la propera, aquesta no, la propera.
1: Per tant, jugareu al partit de Festa Major encara sense entrenar, eh?
0: Sí, sense entrenar, però portem un partit a l'espera. La gent, la veritat és que s'està portant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era... et cremaven els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
1: Que el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
0: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs... Bueno, ja ho veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, un tema o el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
1: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no? que va ser... va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
0: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 10:45 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
3: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
2: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis covellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
3: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, hem aconseguit que portin la geganta allà, la presència de la geganta també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
2: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
1: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de Riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montse Antó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer bromes sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
2: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'assaig general dels balls populars, el teatre, els castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'assaig general del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana, de Guillem Estadella, entre d'altres activitats, com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
4: Bon dia, covellencs i covellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots amb les famílies, amistats i veïnats i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles. Ens trobem pels carrers.
2: El nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
5: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
2: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Estem a les portes d'una nova temporada. Evidentment, sempre tenim un ull posat a les entitats cubellenques i a les seves temporades i sobretot a les pretemporades o com es preparen per aquesta 2026-2027. Però també hi ha esportistes que decideixen provar sort en d'altres lligues, en d'altres competicions. És el cas avui del Jordi Martínez. Jordi, bon dia.
5: Bon dia, Marc.
4: Porter fins ara del Club Patí Cubelles, que finalment va aconseguir salvar la categoria, aconseguir l'objectiu, patint, això sí, fins l'últim segon, podríem dir.
5: Sí, sí, sí.
4: Però al final, bé, una temporada que, bé, doncs complint l'objectiu, no?, una mica.
5: Sí, així és. O sigui, durant tota la temporada hem anat patint. Jo no considero que en cap moment majoritàriament haguem estat tranquils. Però sí que és veritat que rèiem, perquè al final, tot i que no vam tenir la salvació fins, com tu deies, l'últim partit, a falta de 5 minuts que vam marcar el 3-2 definitiu, vam acabar, em sembla que uns anys, d'una lliga de 18, i rèiem pensant que encara d'aquí uns anys veurem la lliga i pensarem que bé que vam quedar aquell any.
4: Sí, sí, sí. Mires la classificació, dius, oh, prou bé el Cubelles aquest
5: sí,
4: any.
5: Sí, sí, sí.
4: Però és veritat que era molt, molt, molt igualada aquesta competició. Però en tot cas no hem vingut a parlar de la temporada passada, sinó de la propera temporada, perquè el Jordi deixa el Club Patí Cubelles, deixarà de ser el seu porter perquè se'n va a França. Explica'ns una mica, 20 anyets, acabes la temporada, no sé si fa mesos, no? Que ho sabies tu, ja, que havies fitxat per l'equip francès?
5: Sí, això ho vaig saber de manera definitiva a finals de març, jo diria que Setmana Santa. Bueno, va arribar l'oferta més formal cap a Setmana Santa i la veritat és que vaig trigar poc en poder acceptar-la, en dues setmanetes a mitjans d'abril ja ho tenia tot clar.
4: Vale, i com t'arriba? És a dir, no sé, tu estàs fent una bona temporada amb el Cubelles, evidentment un Cubelles que està lluitant per evitar el descens, per tant, sent porter, currant molt.
5: Sí, sí, la veritat, amb molta feina.
4: Currant molt. Com t'arriba l'oferta? Com es cou tot això?
5: Bé, jo a principis de temporada, ja quan portàvem uns quants partits i ja veia que estava tenint un bon nivell, vaig començar a pensar en opcions per l'any que ve, ja no només a superiors categories aquí a Catalunya, sinó l'opció de poder marxar fora. I vaig tenir la sort de que una persona també d'aquí Cubelles, que és entrenadora, l'Edu Granell, també propera a la meva família i tot, doncs li vaig contactar amb ell, li vaig preguntar per Itàlia, un lloc que em feia molta il·lusió, i ell em va ajudar dins del que va poder, perquè òbviament ell no es tracta d'un representant, no es tracta d'una persona totalment lligada, ell és entrenador d'allà, i em va dir, mira, si tu el que vols és marxar i no estàs totalment tancat a anar-te en Itàlia, hi ha un parell de persones que sí que fan la funció de representant, que pots parlar amb ells, i jo vaig fer això, vaig contactar amb una persona, amb una noia que és argentina, diria, i vaig contactar amb ella, li vaig donar la meva situació, i per més que busquéssim a Itàlia, és un tema bastant més difícil pel tema de les places estrangeres, i em va presentar l'oferta aquesta del club on aniré, ja directament, al San Sebastián en Nantes, i tot i que al principi no em feia del tot il·lusió pel fet d'una lliga menor, França, no hi ha tant d'hoquei, quan ja vaig veure que em volien, que lluitaven per mi i que tot semblava bastant professional, no vaig tenir gaires dubtes llavors.
4: Perquè la representant et veu, ve a veure't jugar o li envies vídeos, perquè clar, una mica ella havia de vendre el jugador, no?
5: No, li vaig anar jo, la vaig contactar jo amb ella i clar, al final el món de l'hoquei ja des del jugador que sí que despunta, que està jugant a una categoria, una primera divisió, una segona divisió i vol marxar, i sí que li poden arribar ofertes sense que necessiti un representant. I també hi ha el tipus de persona que, per exemple, el que ha estudiat ho paguen molt bé a Alemanya, que hi ha poc d'hoquei, però si pot tenir la finestra, l'oportunitat aquesta de marxar a Alemanya, també seguir jugant a hoquei, i si et paguen el pis i pots trobar una feina, qualsevol cosa, coses així. I després hi ha la gent com jo, jove, que li agradaria marxar, li agradaria tenir una nova experiència, i sí, jo em vaig haver de muntar uns vídeos, tinc talls de molts partits, demanant-li a Canal Blau, demanant-li a diferents llocs, i la veritat és que amb això ja t'obres portes a la majoria de països on es juga a hoquei.
4: Uh-huh. Llavors t'arriba l'oferta del Sant Sebastián de Nantes, equip que a més té un altre equip a la ciutat que és el Nantes, per tant ja deu haver-hi una mica de rivalitat també per aquí, i t'arriba a França. En aquell moment què decideixes tu? Dius que veus que hi ha interès. A veure, siguem clars, viure de l'hoquei és molt difícil.
5: Sí, sí, sí. Jo no viuré totalment de l'hoquei, la veritat, perquè serà de manera semiprofessional. Ells m'ofereixen una feina a la qual jo he parlat amb gent que ja ha estat jugant allà o que ja està jugant allà ara mateix. Vaig tenir la sort de poder parlar amb el porter que van tenir fa 2 anys, una magnífica persona, i em va dir que no m'ho plantegés per res del món, el tema de també haver de treballar, tenir càrrega i tot això. Em va dir que és una feina, una mitja jornada molt poc angoixant, molt poc esforç físic, o sigui que no hi ha cap problema. I sí, és això que t'arriba i al principi no saps. També hi ha un altre equip que a priori és el que més despunta dins de la ciutat. Però bé, el Nantes va pujar aquest any passat, van quedar segons, nosaltres vam quedar tercers, ens vam quedar a les portes, i amb l'objectiu que ens hem proposat i la manera en la que treballarem, estic segur que l'any que ve tornarem a estar els dos a la mateixa categoria, que serà primera.
4: Ja parles com si fossis d'allà, eh? Ja sents els colors, ja, gairebé.
5: Sí,
4: eh?
5: Sí, sí.
4: Has nascut per portar aquesta samarreta.
5: Sí, sí. Avui he parlat amb l'entrenador i ja he començat a pensar que quan parlo de quan vagi cap allà, d'aquí 10 dies, bueno, d'aquí una setmana que ja me'n vaig cap allà, ja no parlo de si ells entrenen, si ells fan això, ja parlo de nosaltres, que és algú que m'agradaria integrar-me perfectament.
4: Llavors ells t'ofereixen jugar en el primer equip del Sant Sebastián, que és a la segona francesa, amb l'objectiu de pujar de categoria. Mm. Et donen allotjament, entenc, sí, i una feina a mitja jornada.
5: Exacte.
4: Amb això, tu ja, en principi, ja seràs autònom, diguéssim.
5: Sí.
4: Pots viure.
5: Sí, podré viure. O sigui, hi ha una part important, i és que aquesta feina que em donen, com està directament relacionada amb el club, és una font d'ingrés major que no la que jo obtindré del club. Perquè no sé si és per un tema de tràmits, per un tema de salaris dins de la pròpia lliga, a segona, però sí, jo obtindré més diners.
4: Sí, pagaran més per la feina,
5: exacte,
4: que per jugar.
5: Exacte. No? Però bueno, al final...
4: És un conjunt.
5: Sí, sí, sí, exacte. És com un conjunt. Al final, com va totalment relacionada una cosa amb l'altra, és com que si ho dividissis, o sigui, podries cobrar el mateix en totes dues i no passaria el mateix.
4: A més, compatible, entenc, amb els entrenaments i els partits.
5: Ah, exacte,
4: no?
5: Totalment compatible, una feina de dilluns a divendres, pels matins, no hi ha cap tema, cap tipus de problema, i a part també, una altra part que jo faré dins del club, no només la de porter, serà la d'entrenador de porters de la base.
4: Sí. Molt bé, sí, que també hauràs de fer d'entrenador allà.
5: Sí, sí, sí.
4: Clar, aquí s'obren diverses històries, que és una, el tema idioma, no? Perquè clar, hauràs de treballar, ensenyar i evidentment jugar. Com portem el francès?
5: Bé, el francès el vam començar a practicar farà mes i mig, gairebé 2 mesos, amb un parell de classes setmanals, amb una professora particular nativa francesa, que sempre ha sigut professora, ara està jubilada i exerceix això, classes privades. I molt bé, jo, la veritat és que tinc facilitat pels idiomes. Jo parlo molt bé, molt bon anglès, parlo alemany, tinc un títol. Itàlia, he estat 5 cops a Itàlia i al final se t'acaben quedant coses. No, òbviament no puc dir que parlo italià, però sí que l'entenc prou bé. I el francès mai m'havia interessat, mai havia sigut algo que m'acabés d'agradar, de dir, mira, vaig a estudiar francès. Però bueno, ara em trobàvem la necessitat i no quedava una altra. I molt bé, la veritat. Òbviament encara em queden coses. Sé que quan estigui allà ho acabaré de polir. També és veritat que és un club on hi ha argentins, hi ha jugadors estrangers. Els francesos, la gent francesa del club s'involucra, es volca molt en que tu et sentis integrat i que sàpiguis com moure't i fer-ho tot per allà quan abans possible, i no em fa por això, la veritat. Ja vaig estar allà, ja vaig tenir la sort de conèixer-los i un grup espectacular.
4: A més, hi ha catalans també, no, per allà? Sí. Vull dir que no estaràs sol.
5: No estaré sol, no. Hi ha un altre jugador d'Igualada, que ja porta uns anys ja vivint a França. Va jugar també amb l'altre club, el Nantes, o sigui que coneix la ciutat i tot. Viurà amb mi, la veritat és que compartirem pis i serà un bon mentor referent per saber com moure'm, què fer per allà i tot, conèixer la ciutat. I a veure, la veritat és que és una sort tenir algú de per aquí prop també.
4: Sí, home, i que poder parlar fàcil, no? No sí, tenir sí, que sí, estar sí. Pensant en què li diré ara. A tot això, Jordi, tu estàs estudiant o vols seguir estudiant?
5: Jo sí.
4: Això
5: jo
4: acabo... com ho compagines tot? A veure, explica'm.
5: No. Jo acabo de finalitzar un grau superior. Jo sóc del món dels cotxes, de la indústria, tot això. I acabo d'acabar el grau superior i a mi m'hagués agradat seguir fent la carrera, però òbviament el fet d'anar-te'n a França ja has de començar a mirar com ho pots compaginar, com ho pots lligar. I en un primer moment vaig mirar les universitats que hi havia per allà antes. Però clar, després ets realista i penses, he d'anar a classe, he de fer la feina. Clar, si vaig a classe ja no puc fer la feina. Si ja no hi ha feina, ja no hi ha font d'ingressos. Què vaig pensar en poder treure-m'ho online? Igual que hi ha universitats com la UOC, que no ofereixen tant de catàleg d'estudis del meu àmbit, hi ha altres universitats d'aquí d'Espanya que sí que ho fan, i per més que, sent sincers, sigui una mica més car, al final et val la pena. I jo, també parlant clars, el meu objectiu no només d'anar-me'n a França, no només és el fet de poder jugar hoquei al màxim nivell, sinó si jo puc estar allà 2, 3, 4 anys, els que siguin, i mentre estic fent el que més m'agrada, que és jugar a hockey, em puc pagar jo mateix també la carrera, doncs endavant, no hi ha res millor.
4: Perquè abans estàvem parlant, viure de l'hoquei no és l'objectiu, perquè és un objectiu molt, molt, molt difícil.
5: Sí, sí, sí.
4: Molt pocs jugadors poden viure de l'hoquei 100%.
5: Viure de l'hoquei, alguns jugadors que, com dic jo, estàs tocat per una vareta, que estàs jugant a primera divisió o a Portugal on sigui, sí que s'ho poden permetre, viure els, no ho sé, 4, 6, inclús 10 anys si ets molt bo. Però clar, la gran majoria d'ells han de tenir un backup, una forma de, un cop s'acaba això, saber d'on treure els diners, de fer alguna cosa que t'agradi. I sí, tu quan ets petit no, i vols jugar a l'hoquei lliga, vols jugar al màxim nivell, no penses en els diners, penses en el fet d'arribar i que omplir pavellons i que la gent et vingui a veure i que la gent t'animi. Clar, un cop ja creixes ja penses, d'això em puc fer alguna cosa, d'això puc facilitar-me moltes vies.
4: I he de viure, per altra banda.
5: Sí,
4: no?
5: I per altra banda he de viure també. Sí, sí,
4: clar,
5: sí.
4: Doncs vull dir que al final vas creixent també i vols fer la teva vida, vols tenir la teva casa, el teu pis, les teves coses.
5: Les teves necessitats, sí.
4: Exacte. I per això doncs estudiaràs online. Ja em diràs tu com tu faràs amb tant de temps.
5: Ja,
4: treball,
5: ja.
4: entrenament amb la canalla d'allà, els partits, els viatges, perquè evidentment
5: sí.
4: Hauràs de viatjar per als partits per tot França, entenc.
5: Sí, sí. Aquí a Espanya la veritat és que la segona divisió ja és totalment estatal, ja és Espanya, i es divideix en dos grups. I per més que la majoria d'equips siguin catalans, sí que t'has d'anar a Galícia, t'has d'anar a Madrid, l'any passat em sembla que t'havies d'anar a Andalusia, a Granada. A Itàlia i a Portugal fan el mateix, ho divideixen en regions. En canvi a França, com no hi ha tant d'hoquei, és tot el país. I per més que això passa a tot arreu, que el hoquei es concentra en zones.
4: En una zona, sí, sí.
5: Clar, jo estic a Nantes, estic a la zona atlàntica, però me n'he d'anar a París, me n'he d'anar a Biarritz, me n'he d'anar a Lyon, me n'he d'anar quasi que a Bèlgica, és algú que sí, sí.
4: Sí, hi haurà caps de setmana que hi haurà desplaçaments macos. Sí, entenc que amb autobús.
5: Autobús, tren, sí, amb el que fem, amb el que munti el propi club. Jo fins aquí no arribo ja.
4: Molt bé, ja per anar acabant, entenc que el teu objectiu ara principal és que el Sant Sebastià pugi de categoria, aquest és l'objectiu, evidentment
5: sí.
4: Jugar, no?
5: Sí,
4: guanyar-te el lloc i jugar. Però el somni que em deies dels nens que somien en jugar a l'hoquei lliga, això, encara el tenim? O sigui, és... És un objectiu a llarg termini, amb 3-4 anys?
5: Sí, òbviament, en 3-4 anys no sé què dir-te, perquè 3-4 anys per ser un porter segueix sent bastant jove, o sigui, hi ha porters que, bueno, el que per mi era el millor porter del món s'ha retirat aquest any i s'ha retirat perquè ha volgut i tenia 42, 43 anys, que era el porter del Barça, el Sergi Fernández. Jo sóc un friqui del hockey, jo el fa molts anys que el segueixo i sé que les oportunitats van molt curtes. Aquest any ha passat una cosa i és que el campió de Lliga, l'Igualada, li ha marxat el porter i fins fa, encara no és oficial, però fins fa una setmana encara no l'havia trobat. Estàvem en mitjans d'agost gairebé. I s'havia parlat de tots els porters de l'Hockey Lliga, porters de primera divisió de França, porters de primera divisió de Portugal. I clar, això em fa pensar que al final, si tu tens un objectiu, no pots mentalitzar-te de que tal i on estàs ara arribaràs allà directament. Has d'anar fent passes fins a arribar al teu objectiu, fins a arribar allà on tu vols, i si després d'això ve primera francesa, després d'això ve una lliga millor, després una altra millor, i al final s'obre l'oportunitat d'aquí a Espanya de tornar on es juga el millor hockey de tot el món, doncs amb els braços oberts.
4: Pas a pas, etapa a etapa. Aquesta primera etapa estarem pendents, evidentment, del Sant Sebastià de Nantes. Som aficionats d'allà, nosaltres.
5: De tota la vida.
4: De tota la vida, de tota la vida de Nantes, de l'altre, eh?
5: Sí.
4: Del Sant Sebastià, del Nantes no. Quan comences? Quan te'n vas ja, però la competició en si, quan arrenca això?
5: Doncs bé, jo me'n vaig la setmana que ve, just dijous que ve, abans ho parlava amb ma mare, ara mateix estaria per Toulouse, més o menys, perquè me'n vaig amb cotxe, o sigui, és una mudança totalment. Comencem, primer partit de competició és el 26 de setembre, comencem tardet, que és la primera fase de Copa Francesa. L'any passat van arribar fins a quarts, van fer una actuació boníssima, esperem aquest any igualar-ho. I la Lliga comença el 3 d'octubre, és la setmana següent.
4: Tindràs un mes i mig de preparació, no? Més o menys?
5: Sí, més i mig, alguna cosa així.
4: Amb ganes de començar a entrenar o no?
5: Moltíssimes, la veritat. Sí, ja porto tot l'estiu un cop a la setmana amb els amics quedant per anar a jugar, fent el que sigui, però el punt aquest de que et fotin un gol i que et doni igual, tinc ganes d'allà que marxi. Marxi per necessitat, vaja.
4: Sí, sí, sí. Doncs Jordi, molta sort, moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una miqueta com funciona doncs, aquest entre bambalines de l'esport, no?
5: Sí,
4: estem
5: sí.
4: acostumats a veure l'esport d'èlit i els grans fitxatges i també és interessant veure doncs, bueno, el que es cou en categories potser una mica més baixes, però que al final són més properes. Hem parlat moltes vegades amb l'Edu, en els seus també va començar a França.
5: Sí, sí, sí.
4: Va fer
5: a un equip de prou a prop d'on jo estic, també, sí.
4: Sí. I ha anat fent camí també, ara està a Itàlia i veurem doncs, si pot fer el salt. L'any passat va començar a Hockey Lliga,
5: sí,
4: per
5: sí,
4: tant
5: sí.
4: Això a l'esport sí que va com va i es va transllevant bastant i esperem doncs, que et vagi molt bé
5: el moltes
4: Sant
5: gràcies.
4: Sebastià, que vagi molt bé i bé, segur que estarem pendents i si podem parlem amb tu des d'allà.
5: Home,
4: que vagi molt bé.
5: Jo encantadíssim, Marc, ja ho sabeu.
4: Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies, adeu.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics, què tal? Aquí us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles. Els actes pirotècnics de la Festa Major estan pendents del perill d'incendi. El nivell del Pla Alfa, dictat pels agents rurals, determinarà si es fan o no els 12 morterets, l'encesa de les colles de foc o el castell de focs. Amb nivell 3, com el que tenim aquest dijous, tots aquests actes no es podrien celebrar. L'ús de material pirotècnic és una de les restriccions incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, que marca un perill molt alt d'incendi. Aquest dijous al matí, Cubelles ha estat inclòs entre els municipis amb aquest nivell de risc, el nivell 3, cosa que ha encès les alarmes per si aquesta prohibició acaba afectant els actes principals de la Festa Major previstos per aquest divendres. En altres ocasions en què s'ha trobat Cubelles amb aquesta situació, s'ha optat per endarrerir, per exemple, la sortida de les colles de foc a la cercavila nocturna i evitar així les restriccions amb el canvi de dia. Tanmateix, la decisió de com s'acabarà adaptant aquesta Festa Major aquest cop, si hi ha un nivell 3 del Pla Alfa, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, és una decisió que s'acabarà de prendre segons les previsions que publiquin aquest mateix dijous a la tarda els agents rurals quan han d'actualitzar els nivells del Pla Alfa per aquest divendres. En cas que Cubelles continuï en el nivell 3, s'acordarà entre el consistori i l'agrupació de balls populars si s'opta per la suspensió directament de tots els actes pirotècnics o, si bé, es busquen alternatives per veure com encaixar els espectacles de foc amb aquest nivell 3 del Pla Alfa. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 8:45 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:45 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons.
3: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Dime boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient.

He tornat a l'estudi, on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

0: Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: acaba mal i sempre...
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles. Els actes pirotècnics de la Festa Major estan pendents del perill d'incendi. El nivell del Pla Alfa, dictat pels agents rurals, determinarà si es fan o no els 12 morterets, l'encesa de les colles de foc o el castell de focs. Amb nivell 3, com el que tenim aquest dijous, tots aquests actes no es podrien celebrar. L'ús de material pirotècnic és una de les restriccions incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, que marca un perill molt alt d'incendi. Aquest dijous al matí, Cubelles ha estat inclòs entre els municipis amb aquest nivell de risc, el nivell 3, cosa que ha encès les alarmes per si aquesta prohibició acaba afectant els actes principals de la Festa Major previstos per aquest divendres. En altres ocasions en què s'ha trobat Cubelles amb aquesta situació, s'ha optat per endarrerir, per exemple, la sortida de les colles de foc a la cercavila nocturna i evitar així les restriccions amb el canvi de dia. Tanmateix, la decisió de com s'acabarà adaptant aquesta Festa Major aquest cop, si hi ha un nivell 3 del Pla Alfa, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, és una decisió que s'acabarà de prendre segons les previsions que publiquin aquest mateix dijous a la tarda els agents rurals quan han d'actualitzar els nivells del Pla Alfa per aquest divendres. En cas que Cubelles continuï en el nivell 3, s'acordarà entre el consistori i l'agrupació de balls populars si s'opta per la suspensió directament de tots els actes pirotècnics o si bé es busquen alternatives per veure com encaixar els espectacles de foc amb aquest nivell 3 del Pla Alfa. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 8:45 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:45 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Samantha.
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Coordinat de tot.
2: És valencià i del Principat i de Berlín. O ara o mai.
3: Perquè no ens amenacem.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tangana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar el passat local del nostre municipi. Avui continuarem el fil amb la Marta Alari, historiadora i arxivista, amb la que vam estar parlant sobre la tèrmica que es va construir a Cubelles i sobre el conflicte que va crear entre els veïns i les veïnes. Avui seguirem aquest fil i en continuarem parlant amb la Marta. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Marta, per posar en context els i les oients, no sé si podries fer un breu resum de què va suposar la tèrmica pels veïns i en què es va basar l'oposició que hi va haver a la seva construcció.
3: Doncs, bé, bueno, l'oposició general era perquè la majoria, o com a mínim la meitat de la població de Cubelles, no volia una indústria d'aquestes característiques a la població, perquè durant tots els anys 60, diguéssim, i a principis dels 70 s'havia construït o s'havia format com a població eminentment turística, diguéssim, i ara pues, col·locar o construir una central tèrmica d'aquestes característiques aturava tot aquest projecte turístic que venia tenint al municipi, tenia Cubelles. I a més s'hi van barrejar altres qüestions, com per exemple que una de les persones que va alentar aquesta formació turística del municipi va ser la que va enganyar precisament a la població, perquè va dir que el primer emplaçament, recordem el programa anterior, on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors va alentar, el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. Llavors, l'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, si no estan errades les meves notes, les primeres eleccions municipals democràtiques van ser l'any 1979. Quin paper hi va jugar la tèrmica en aquest sentit?
3: Doncs jo crec que va determinar el resultat de les eleccions. De fet, va coincidir el juny del 79, si no m'equivoco, el 3 de juny del 79 van ser aquestes primeres eleccions democràtiques a nivell municipal, i a Cubelles es van presentar quatre partits. Dos eren, diguéssim, coneguts, formaven part de partits a nivell nacional. Un era Convergència i Unió. Bueno, en aquell moment crec que era Convergència només, Convergència Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i després hi havia dos partits d'independents. Un era Independents número 2, que la llista estava encapçalada per l'Isidre Pinyol i representava la llista antitèrmica, diguéssim, perquè ens entenguem. Entre les seves files hi havia moltes persones que havien estat lluitant des de les files de la Comissió Antitèrmica. I la candidatura més antagònica aquesta era Independents número 22, o sigui, que no es confonguin els oients, hi havia la Independents número 2, que era aquesta encapçalada per l'Isidre Pinyol, i la Independents número 22, que estava encapçalada pel Juan Fernández, que recordem, havia estat l'últim alcalde, diguéssim, del període predemocràtic o del període franquista, perquè ens entenguem, que havia substituït a partir del juny de 1973 a l'alcalde Josep Maria Batet. Llavors, eren aquestes quatre candidatures. PSC, Convergència, Independents número 2 / Antitèrmics, Independents número 22 / anomenats popularment com a protèrmics, perquè eren, bueno, estaven representats entre les seves files, diguéssim, hi havia representants de l'últim govern municipal i hi havia gent, doncs, partidària de la construcció de la central tèrmica al municipi. Bé, doncs, el resultat d'aquestes eleccions va ser el PSC, si no recordo malament, no va treure cap regidor. S'havien de treure, o sigui, era... Diguéssim que per Cubelles tocaven com nou regidors. Llavors, per treure majoria absoluta havies de treure cinc regidors. El partit que guanyés havia de treure cinc regidors. Què va passar? PSC no treu cap regidor, Convergència Democràtica treu un regidor i hi ha un empat entre Independents número 2 i Independents número 22. Independents número 22 crec que treu 504 vots i Independents número 2, 490. O sigui, hi havia una diferència de 14 vots, si no recordo malament. I la llista més votada era Independents número 2, perdó, número 22, que era la llista del Juan Fernández. Llavors, aquí hi havia una qüestió, i era que si a l'hora de fer els pactes tothom votava, com era lògic, el seu cap de llista, la llista més votada, al final, o sigui, hi hauria un empat entre Independents número 2 i Independents número 22, i la llista més votada era Independents número 22, la de Juan Fernández, per tant, governaria Independents número 22. Però va passar una cosa, un plot twist final molt sorprenent, i és que els de la llista d'Independents número 2, la llista de l'Isidre Pinyol, no van votar l'Isidre Pinyol, sinó que van votar tots, o sigui, els quatre, l'Isidre i els tres regidors que venien darrere seu, van votar a Lluís Pineda, que era el cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya. I d'aquesta manera, el primer ajuntament democràtic de Cubelles va estar format per quatre regidors del grup independent número 2 i l'alcalde, que era un sol regidor de Convergència Democràtica. D'aquesta manera, la branca antitèrmica, perquè ens entenguem, va vèncer a la branca protèrmica d'aquesta manera, o sigui, fent aquesta jugada, aquest plot twist final, que va ser votar al candidat de Convergència. Llavors, jo crec que les eleccions són una mostra claríssima, una espècie de referèndum de l'opinió pública en quant a la tèrmica. D'acord que es decidien altres coses, no només es decidia l'opinió sobre la tèrmica, però era, jo crec que és un indicador molt clar de l'opinió de la gent, perquè els que votaven a Independents número 2 eren antitèrmics i els que votaven a Independents número 22 eren anomenats els protèrmics. Llavors, jo crec que és molt determinant, i a més, aquí també em torno a avançar, però Independents número 2 és, diguéssim, l'origen d'un partit històric a Cubelles, que era l'Entesa per Cubelles. Per tant, d'alguna manera, en aquestes eleccions, primeres eleccions democràtiques, també es determina el futur, els següents 20 anys polítics de Cubelles es determinen també en aquestes eleccions, d'alguna manera. Per tant, són molt importants.
2: A més, o sigui, no obstant, si no m'equivoco, va ser poc després d'aquestes eleccions que la central va entrar en funcionament.
3: Efectivament. He parlat abans de les eleccions el 3 de juny, i si no m'equivoco, el 27 de juny d'aquest 79 és quan entra en funcionament la central tèrmica de Cubelles, després d'una batalla legal,

0: el recorreix. Acaben els tribunals, bé, fins i tot hi ha algun fallo, hi ha alguna decisió dels jutjats que diguéssim, que donen la raó a la comissió antitèrmica, el que passa que com és declarada d'utilitat pública, al final tot acaba aquí, hi ha un xoc i la central tèrmica tira endavant, les obres, el canvi de l'ús del sol, tot acaba tirant endavant i diguéssim que les poques victòries que tenen la comissió antitèrmica acaben sent victòries pírriques perquè no. Bueno, diguéssim que acaben en no res. I sí, el 3 de juny són les eleccions i el 27 de juny es posa en funcionament la tèrmica, bueno, es començaven a fer les primeres proves i ja tot el que es faci després serà a fets consumats, perquè malgrat que el partit antitèrmic guanya les eleccions, acaba governant a Cubelles, la tèrmica ja és un fet i poca cosa es pot fer ja en contra de la central.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines van ser les primeres conseqüències visibles de que es posés en marxa ja el projecte, ja fos una realitat?
0: Doncs, quan es va construir la central, en paral·lel es van posar també uns sensors de pol·lució per tot el municipi, i aquests eren els sensors que havien d'avisar de possibles sobrepassaments d'aquests límits de pol·lució de la central. Malgrat que Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa que va construir, que va explotar la central tèrmica en els anys de funcionament, bueno, després va canviar a Endesa i no recordo bé, però bueno, malgrat que Tèrmiques del Besòs sempre va defensar que aquestes 17, crec que eren estacions d'aquestes de sensors, que mai havien donat l'avís de que s'havien sobrepassat aquests nivells de mínims de, perdó, màxims de pol·lució, la població de Cubelles va denunciar en diverses ocasions a la central perquè s'havien cremat, diguéssim que no en recordo exactament la substància, que ara no recordo, t'ho diria malament, llavors no vull dir-t'ho perquè no ho diria uh-huh. malament, però diguéssim que la substància que sortia de la xemeneia de la tèrmica, quan plovia, hi havia com pluja àcida, i això malmetia doncs, collites, Cubelles, recordem, va ser agrària fins fa relativament poc, doncs cremava collites, cotxes, les xapes dels cotxes, també sortien com una mena de taques a les xapes dels cotxes de quan hi havia aquesta pluja àcida. A més, també la gent denunciava sorolls, que no podien dormir per les nits perquè quan la central estava en funcionament feia molt de soroll i les cases que estaven construïdes al voltant de la central tèrmica doncs, notaven aquesta vibració i aquest soroll. I malgrat d'això, torno a repetir que Tèrmiques continuava dient que no, que les seves, diguéssim que els seus sensors no havien captat aquest sobrepàs dels màxims, va pagar en diverses ocasions indemnitzacions a particulars per malmetre cotxes i malmetre collites. I roba estesa també, la roba que hi havia estesa, sí, diverses coses.
1: A banda d'això, un altre tema en el que la comissió antitèrmica va treballar, si no ho tinc mal anotat, va ser el projecte del foleoducte que es volia dur a terme en aquests anys.
0: Sí.
1: Què era el que feia que fos tan important aturar aquest foleoducte?
0: Bé, en realitat, aquesta és una d'aquestes victòries pírriques que et deia. Perquè, primer, en el primer emplaçament, s'havia projectat un oleoducte que havia de venir des del port de Vilanova fins a Cubelles, que havia de tenir com uns 5 o 7 quilòmetres, ara no recordo bé, que havien de captar el fuel oil des de allà del port de Vilanova i havia de venir fins a Cubelles. Això es va, diguéssim, com amb aquest primer emplaçament, quan se'n va anar a Norris, diguéssim, doncs això va deixar de ser vigent i llavors en el segon emplaçament

0: Realment el que es va projectar va ser un fueloducte que havia de venir des de Tarragona, des de la Petroquímica de Tarragona. Bueno, això era un altre d'aquests permisos que s'havien de demanar a tots els ajuntaments pels quals passava aquest oleoducte. Doncs tots aquests ajuntaments es van implicar i es van posicionar en contra i ho van posar els van portar als tribunals i al Tribunal Superior de Justícia, no recordo exactament quin va ser la... diguéssim, doncs això, quin és el jutjat que va determinar que finalment aquest fueloducte no es faria des de Tarragona a Cubelles. El que passa que sí que és una victòria pírrica, primer, perquè no, això no aturava el projecte de la tèrmica, i després perquè el que va passar és que, d'acord, el fueloducte no es va construir, però venien, quan estava la central en funcionament, venien camions i camions i camions carregats de fuel per la carretera cada vegada que la tèrmica es posava en funcionament, pel que a mi no em sembla una solució... Bueno, no hi havia fueloducte, però hi havia un altre tipus de perill. Tu imagina't que hi hagués hagut algun accident amb camions carregats de fuel oil. No recordo d'on venien, si venien del port de Barcelona o si venien de Tarragona, no ho sé. Però en qualsevol cas, camions carregats de fuel oil per la carretera, a mi no em sembla una solució, diguéssim, una alternativa a aquest fueloducte. Llavors, bueno, suposo que la gent es va posicionar en contra del fueloducte perquè estava en contra de la tèrmica, i qualsevol cosa que vingués de la tèrmica, doncs, s'havia d'al·legar, s'havia de recórrer, però al final doncs no deixa de ser aquesta victòria pírrica que et deia.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, finalment es va aprovar l'any 81, si no tinc mal anotat, el pla parcial de la zona energètica. Aquesta aprovació va suposar, doncs, un punt final, diguéssim, als opositors a aquesta comissió antitèrmica, o es va gestionar d'una altra manera?
0: L'aprovació d'aquest pla parcial, en realitat, va ser perquè, com va coincidir amb l'arribada de la democràcia, diguéssim que tots aquests... aquestes qüestions administratives que venien del franquisme s'havien d'actualitzar. Llavors, encara que durant a finals dels anys 70, quan ja la tèrmica era, diguéssim, s'havia aprovat aquest segon emplaçament de la tèrmica, l'Ajuntament de Cubelles ja va haver de reformular aquest pla parcial pel centre energètic. El que passa que, doncs això, amb l'arribada de la democràcia es van haver d'actualitzar, diguéssim, aquests plans generals i aquests plans parcials. Llavors li va tocar a l'Ajuntament de Cubelles, que era declarat antitèrmic, li va tocar aprovar el pla d'ordenació general i el pla parcial també centre energètic. Llavors, si no recordo malament, es va fer també un acte a l'Aliança per presentar aquest pla parcial, i el que es va determinar que, com la tèrmica ja era un fet, es va declarar des de l'Ajuntament que l'única solució possible era deixar que la tèrmica morís per ella mateixa. Llavors, la tèrmica, o sigui, la comissió antitèrmica, alguns membres de la comissió antitèrmica, perquè alguns d'altres ja estaven a les files de l'Ajuntament, doncs els que quedaven fora, diguéssim, ho van viure com una decepció, perquè suposo que pensaven que oposar-se a la tèrmica fins al final, en realitat, encara que fos un acte simbòlic, era el que havien de fer i no passar a parlar-ho. Però clar, suposo que no és... Ma mare diu una cosa sempre en castellà, que em fa molta gràcia, que diu: no és lo mismo llamar que salir a abrir. Pues no és igual estar dins o fora de l'Ajuntament. I suposo que des de dins de l'Ajuntament, per qüestions legals, haver d'aprovar, això no va ser plat de bon gust per cap membre del consistori en aquell moment, però s'havia de fer, i llavors es va aprovar el pla parcial centre energètic perquè era una qüestió legal que s'havia de fer. Sí, sí.
1: Mm-hmm. I quan des de l'Ajuntament es deia que la central havia de morir per si mateixa, a què es referien?
0: Doncs suposo que el que venien a dir és que ja s'havien gastat tots els cartutxos, tot el que es podia al·legar i tot el que es podia recórrer ja s'havia fet. La central, recordem, s'havia declarat des de l'Estat d'utilitat pública, i quan es declara una cosa d'utilitat pública no hi ha res a fer, perquè l'Estat diu: això es farà sí o sí, peti qui peti. I llavors poca cosa sabia, es podia fer. I bueno, per tant, suposo que el dir que l'única cosa que es podia fer era deixar que morís per ella mateixa era precisament això, que no es podia fer res més. Més enllà d'alguna, no sé, algun acte simbòlic en contra de la central, des de l'Ajuntament no es podia aturar ja.
1: Mm-hmm. I en aquest sentit, com va anar evolucionant el moviment antitèrmic? A partir d'aquí es va desinflar, van canviar d'estratègia, es van institucionalitzar?
0: Bé, a veure, sí que la comissió antitèrmica, ja ho he explicat en altres preguntes que m'has fet, però la comissió antitèrmica, diguéssim que molts membres van acabar a l'Ajuntament en les files d'Independents número 2, que acabaria sent l'Entesa per Cubelles, però un cop es van produir les primeres eleccions municipals, la tèrmica era un fet consumat, no es podia fer res més, evidentment la comissió es va anar desinflant i va deixar de tenir sentit, perquè és que ja no es podia fer res en contra de la central tèrmica. Llavors, als anys 80... ja van ser d'altres, bueno, la gent es va posar en altres qüestions, en altres coses, diguéssim que s'havien de construir els fonaments de la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, i suposo que la comissió va deixar de tenir sentit perquè ja no hi havia res a fer. I amb els anys, doncs, la tèrmica tampoc va acabar de funcionar plenament com es tenia projectat, i llavors va haver-hi com una mena de revifament, perquè a principis del 2000, no m'estic avançant també segurament, no, a principis de 2000, bueno, es va rebre la notícia que potser la central tèrmica de Cubelles seria substituïda per una central de cicle combinat. Llavors es va formar una plataforma que es deia Stop Endesa, que estava formada no només per gent de Cubelles, sinó gent de municipis del voltant, com ara Cunit, i no sé si Calafell i Vilanova també, i tenien com a objectiu aturar aquest nou projecte de la central de cicle combinat. Però ja no era la comissió antitèrmica, potser van coincidir alguns que van lluitar a les files de la comissió antitèrmica, van continuar amb Stop Endesa, però no eren el mateix col·lectiu, eren gent diferent i amb objectius similars, però amb plataformes completament diferents, això sí.
1: Mm-hmm. I bé, abans ho comentaves breument, i ho vam parlar també la setmana anterior. Els partidaris de la central tèrmica, aquests que sí que eren pro-tèrmics, van veure complertes les seves expectatives en quan es parlava de creixement econòmic i llocs de treball?
0: Jo crec que no. Per una qüestió molt clara, i és que sí que quan es va... I això ja ho deien en aquell primer informe que es va demanar en el primer emplaçament, que es va demanar un informe als tècnics de l'Ajuntament de Cubelles, ells ja ho deien en aquells informes, que durant el procés de construcció de la central sí que es necessitava molta mà d'obra no especialitzada, és a dir, de paletes, perquè ens entenguem. I hi ha molta gent de Cubelles que va participar en la construcció de la central, però un cop la central va estar acabada, la mà d'obra que es necessitava era bastant especialitzada. Llavors sí que algunes persones de Cubelles van acabar treballant a la central, però en llocs... Bueno, no, diguéssim, no va crear molts llocs de feina pels cubellencs. Els llocs especialitzats ja estaven, diguéssim, adjudicats a gent especialitzada, i la gent de Cubelles que va poder treballar a la tèrmica va treballar en... Bueno, no et sé dir un número concret, però no va ser aquell allò que es projectava des de les files protèrmiques, que portaria molts llocs de treball a Cubelles. No, bueno, durant el temps de construcció parlem-ne, però després dels anys de funcionament no va ser tant així. Mm. No, en cap cas.
1: Perquè la central va arribar a funcionar mai en ple rendiment?
0: No, el que... Això ja són qüestions ja que se m'escapen a mi, perquè no sóc especialista en la matèria, però pel que a mi m'ha arribat sempre, la central tèrmica de Cubelles mai va funcionar a ple rendiment. Va funcionar sobretot en moments de molta demanda d'energia, en moments molt puntuals, però no va funcionar a ple rendiment com es projectava, diguéssim, a l'inici.
1: I més enllà de, bueno, l'impacte físic i ambiental que hem tocat i vam tocar també la setmana anterior, quin ha sigut l'impacte a llarg termini que ha tingut en la cultura política de Cubelles aquest fenomen?
0: Doncs jo crec que sí que els antitèrmics tenien raó en una qüestió. Bueno, tenien raó segurament en moltes, perquè no crec que la central tèrmica hagi beneficiat més enllà de la quantitat de diners que ha pagat a l'Ajuntament de Cubelles, que això sí que sé que ha estat bastant. O sigui, en diguéssim, beneficis indirectes a la població de Cubelles ha tingut, econòmicament parlant, eh? Però els antitèrmics deien una cosa i trobo que s'ha vist després molt, molt encertada, i és que el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles ha fet que Cubelles no sigui ni turística, ni agrària, ni industrial, sinó que al final no tenim cap model econòmic que pugui definir l'economia local, perquè ens entenguem. I jo crec que això, la culpa, o bona part de la culpa, la té el fet de que hi hagués una central tèrmica a Cubelles, que no s'ha pogut definir econòmicament de cap manera. No ho sé, potser hi hauria algú que diria el contrari, eh? No ho sé. Però jo crec que és una de les qüestions que els antitèrmics tenien raó en aquest sentit, que ha frenat qualsevol altra iniciativa que turística o agrària o de qualsevol altra cosa, perquè bueno, no s'ha pogut desenvolupar de cap altra manera.
1: I en aquest sentit, creus que la memòria d'aquesta lluita, d'aquesta comissió que es va fer per oposar-se a la tèrmica, s'ha conservat adequadament a Cubelles, o creus que podem fer alguna cosa més per donar-lo a conèixer i per doncs, divulgar que la gent, que les noves generacions, o no tan noves, coneguin aquests successos?
0: Doncs, bueno, crec que... Bueno, és que caldria. Jo crec que la memòria històrica de qualsevol període històric és una cosa que caldria anar recordant a les noves generacions i en general bastant a la societat, perquè tenim moltes coses a aprendre de coses que han passat i que repetim constantment per desconeixement i per la poca memòria que tenim. I pel que fa a la història local, pel que fa a la història de Cubelles, jo crec que precisament la història d'aquest conflicte local és un bon exemple de com, d'alguna manera, tinguessin raó o no tinguessin raó, la població de Cubelles es va unir per un fet que consideraven injust i van lluitar de totes les maneres possibles, es van organitzar per poder aturar una cosa que els hi venia imposada i s'ho van creure de debò. I van, doncs això, aquesta organització i aquesta voluntat del poble de manera completament voluntària i aquesta lluita aferrissada, perquè hi ha gent que va posar béns personals en la lluita. Doncs això, el que comentàvem la setmana passada, no? De tot el que hem d'aprendre o de què ens quedaríem d'aquesta història, doncs precisament d'aquesta lluita col·lectiva, sí. I tenim moltes lliçons a aprendre d'aquesta gent i d'aquest període, sí, sí, totalment.
1: Mm-hmm. I ja per anar acabant, creus que es poden establir certs paral·lelismes entre doncs aquesta lluita de la comissió antitèrmica i altres que es duen a terme avui en dia també al municipi contra certs projectes o iniciatives que per alguns sectors es poden entendre com imposades? O diries que són contextos diferents i que no...
0: Bueno, són contextos diferents, però també, sobretot, són contextos diferents a Cubelles, perquè Cubelles en aquell moment era molt més petit que ara, i trobo que, malgrat que hi havia hagut molta onada migratòria de fora de Catalunya i fora de, bueno, fora del municipi, hi havia molta gent nouvinguda, la gent estava molt més integrada i molt més... no sé com dir...
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs sí, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Des d'on? Des de la maleta de la Guspireta, sí, amb un programa superespecial i terrorífic.

Doncs bé, com deien Google Mac dels The Cramps, ja tornem a estar aquí. Benvinguts i benvingudes aquí a la maleta, a la Uspereta. Com ha anat la setmana? Tot bé? Aquesta setmana quasi hem de sortir amb canoa, eh? Perquè Déu-n'hi-do quin temps ens ha fet. En fi, tot queda enrere, els mals rotllos i les males coses, les tempestes i les pluges queden enrere i doncs estem preparant doncs, la nit d'avui. La nit d'avui és la nit de la castanyada per alguns, que sempre hem de conservar les tradicions. Jo sempre soc partidària de conservar les tradicions i també per passar-nos-ho bé, per què no anar disfressats i fer trick or treat, en anglès truc o trato, diríem en castellà, no? I es fan moltes festes de Halloween, precisament nosaltres avui estarem punxant a la cantera. Qui vulgui venir, allà esteu tots convidats i fan un concurs de disfresses. Doncs sí, avui tenim un especial de Halloween, com bé us estava dient, i seguirem amb una altra cançó que també és molt, molt, molt típica, és antiga, però segur que si l'escolteu, doncs segur que us sona. Es diu Monster Mash i el que la canta es diu Bobby Boris Pickett. Segur que us sona. Escoltem-la.

Doncs bé, ja tenim aquí la barreja feta de monstros, ulls, vísceres, tot tipus de pòssimes que fan les bruixes la nit de Halloween. I dir-vos que, per cert, no m'hem recordat de dir-vos que, pels que acabeu d'aterrar de Mart, que sóc la Txell Marcilles i que aquí em teniu avui amb un programa de swing i rock and roll. He fet una mica de barreja perquè és un especial de Halloween o de la nit de la castanyada, per poder ballar doncs, les dues coses, no a la vegada, sinó una cançó doncs, la ballaríem amb rock and roll i l'altra amb swing, sí senyor. Doncs seguim amb el programa d'avui. Doncs ara la cançó que us posaré ara no es pot ballar rock and roll. L'anterior sí, però bueno, amb un triple step també la podríem ballar. Es diu Jeepers Creepers, sí. I el cantant bueno, és com una banda que es diu Paul White Man Swing Wing. Doncs res, aquesta és una mica més antiga que l'anterior, diguéssim. Però bueno, per passar-s'ho bé i jo i anar disfressats i ballar una mica de swing, doncs aquesta va de conya. Escoltem-la.

Doncs acabem d'escoltar Jeepers Creepers i seguim amb el programa d'avui de Halloween. Ja teniu la disfressa o no? Buscada. Sí? Jo ja la tinc. Si la voleu veure, demà... Bueno, no, avui, perdó. Em pensava ja que érem el dia de Tots Sants. El dia de Tots Sants, qui vulgui, pot anar a la Diada de Castellera. Allà, amb els verds, que segur que s'ho passarà bé amb la ressaca del Halloween, se'n va aquí a Vilafranca i li passa la ressaca de cop, fent pinya amb els castells. Doncs res, si voleu veure la disfressa que ens posarem, veniu a la Cantera aquesta nit, a partir de les 8 o així de la tarda-nit, estarem allà punxant bona música i passant-nos-ho guai. Doncs ara el que tenim aquí és un dels més grans que sempre intento portar, encara que sigui una cançó a cada programa, de rock and roll, en aquest cas no de swing, però com que avui hi ha una mescla així Monster Mash, una barreja així estranya, qui més avui que és el rei del rock, que seria l'Elvis, no? Que tots el coneixem. I una cançó també que totes són relacionades amb el món del Halloween, que es diu You Are Devil Disguise, o sigui, que tu ets una dimonieta, no? Tothom té un dimonieta dins. Doncs res, us deixo amb l'Elvis i amb la seva supercançó.

Doncs, com diu l'Elvis, tu ets un endimoni disfressat. Evidentment, la nit de Halloween doncs sempre ens disfressem. Els americans ja sabem que funcionen. Bueno, qui no ho sap, ja, això? Però bueno, faré un remember d'on ve aquesta història, no? Diguéssim, és una història molt, molt anglesa, molt, i se l'han agenciat sobretot els Yankees. És el seu dia de disfressa, com si diguéssim. El carnaval ells no el celebren tant com nosaltres, però per ells el dia gloriós, entre cometes, és la nit de Halloween, no? La nit dels morts, la nit d'anar pels carrers disfressat amb les teves millors gales, no? I decorar, doncs, les cases, decorar amb les carbasses, fer dibuixos amb les carbasses i posar una llanterna a dins, una espelma en aquest cas, i van pels carrers amb la carbasseta demanant als nens caramelets o li fan un truc. A vegades el truc pot ser una mica desagradable, però bueno, això ja és el gust del consumidor o del senyor que viu a la casa, la brometa que li vulgui fer el X als nens random. En fi, no m'enrotllo més, que sempre ja sabeu que m'enrotllo bastant. Ara tenim una de les més grans també, però en aquest cas jo per mi és considerada la reina del swing, que seria la Ella Fitzgerald. La Ella Fitzgerald avui ens porta amb una cançó també tot relacionat amb el tema de la nit de la por, del terror, no? I seria, doncs, a Foggy Day, que seria un dia emboirat, no? Un dia boirós. Aquí a Cubelles no s'hi presta molt, normalment. S'hi presta més a la zona de Ponent. Però, per què no la nit de Halloween? Ens imaginem que tenim un Foggy Day.

Doncs la Ella Fitzgerald ens ha descrit que és un dia boirós a Londres, que també és un dels llocs que hi ha molta boira. I després d'estar amb una cançó una mica relaxada, posarem una mica de més de marxa, no? Perquè aquesta nit s'hi presta i que coi, que tinc ganes jo. Doncs no sé si recordeu la sèrie Els The Munsters. Era una sèrie que feien per televisió fa molts i molts anys. Segur que molts la recordeu. Doncs res, com que la cançó mola per avui, doncs us la posaré. I així estarem una mica distrets.

Doncs aquí la tenim, ja l'heu escoltat, és molt curta, sí, perquè la sèrie era la cançó del principi. Però pels més que tenen més memòria, segur que el recordeu, els The Monsters, una gran sèrie que tenien un pedazo de cotxe. Doncs molt bé, seguim aquí a la maleta de la Guspireta, avui fent un especial de Halloween amb rock and roll i swing, tot música terrorífica, sobretot abans d'anar a dormir, mireu sota el llit. A veure què hi podem trobar. Potser no hi ha res, o no ho sé. Jo, per si de cas, ho miraria. I ara tenim una altra cançó, abans de començar a mirar sota el llit, que es diu Surfing Spooks. I ara us diré de qui són, perquè és una música una mica més rockabilly, del rotllo, bueno, després us ho dic. I és més així, com ja diu així, surfera, no? Ja veureu el tipus de música que us sonarà. Doncs res, us deixo amb Surfing Spooks.

Doncs sí, ens estem pixant de riure, vamos. Jo, és que me parto. Ens estan partint la caixa, eh? Quan et foten un susto, a l'altre que li han fotut un susto, no riu tant, no. En fi, avui la nit de Halloween i dels morts, la castanyada, castanyes, panellets, etc, dits, gominoles, tot és acceptable mentre ens ho passem guai i respectem. I ens ho passem sempre bé amb els que tenim al voltant. I escoltant bona música, clar que sí. Ja us dic, si voleu venir i no teniu res a fer, cap festa que hàgiu quedat amb els col·legues, amics, amb els veïns, amb la comunitat, amb qui sigui, a la Cantera, aquí a Calafell, anant cap a Bellvei, estarem allà punxant bona música i anirem disfressats. I, per cert, hi ha un concurs de disfresses. Veurem qui és el guanyador, ja us informaré. Doncs hem arribat quasi a la recta final del programa d'avui i dir-vos que tot un plaer terrorífic, sempre estem aquí fotent por per Halloween, perquè ja sabeu que m'agrada portar especials de tant en tant. I acabem amb una cançó que es diu Spooky Movies i que el grup es diu, bueno, el que canta és un senyor, Gary Paxton, i els d'abans, els Surfing Spooks, es deien Ghastly Ones. Doncs res, us deixo amb Spooky Movies, que passeu una bona nit de Halloween o de castanyada, o les dues coses, jo sempre soc partidària de les dues coses, i res, ens escoltem al proper programa de La Maleta, i salut, swing i rock and roll!

Die boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Molt bona tarda, Cubelles. Estem a poca estona que arrenqui el pregó de la Festa Major 2026, un pregó que avui podreu seguir en format multimèdia mitjançant el nostre canal de YouTube, on ja estem en directe, i també, doncs, com és habitual, també a Ràdio Cubelles en la ràdio convencional. Us està parlant en Pau Ramon, ens acompanya també, doncs, el nostre company Marc Torres. Bon
1: molt,
0: vespre.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: I també aquesta transmissió la podrem fer gràcies també al nostre company Javi Forero i també Víctor Lora. Com esteu veient en les imatges, o si no, doncs us expliquem als qui estigueu sentint-nos per la ràdio, ja s'està omplint Can Travé, perquè aquí és on es farà el pregó de la Festa Major 2026, seguint el format que ja es va fer l'any passat, amb un horari similar, el dia abans de la vigília, separant-ho, per tant, dels morterets, que era on s'havia estat fent habitualment els últims anys, i per tant, doncs, avui es repeteix el mateix format de l'any passat. El que canvia és el pregoner, evidentment. El pregoner aquest any serà en Josep Marcilles, amb qui vam poder parlar no fa massa també a Ràdio Cubelles. Al nostre canal de YouTube tenim una entrevista, una extensa entrevista sobre la trajectòria del cubellenc Josep Marcilles, i plenament implicat, doncs, en la vida associativa, política, cultural i religiosa també de Cubelles. Avui segurament ens farà un ampli repàs de les seves memòries i les seves experiències al voltant de la seva vida a Cubelles.
1: Home, una persona que ha ostentat el càrrec més representatiu, més important, que és ser alcalde del municipi, però a banda, com escoltarem, també ha format part de moltes entitats i les ha vist de tots els colors, que diríem, eh? I segurament en el seu pregó ens ho repassarà. Et deies abans que s'estava omplint Can Travé, és que et diria que estem ja gairebé el 80%, eh? Queden cadires, però no masses, tampoc.
0: No, cada cop també hem de dir que la majoria són convidats o familiars, gent propera a Josep Marcilles o gent, doncs, vinculada a la Festa Major, als Balls Populars o a l'Ajuntament, institucions, càrrecs institucionals i també, doncs, anteriors pregoners i pregoneres. I intentarem, doncs, també anar veient quan arrenqui aquesta comitiva que sortirà de la plaça de la Vila, a seguir-la amb el dron. De seguida us punxem imatges del dron pels qui ens esteu seguint pel YouTube, i intentarem, doncs, seguir a mesura que es vagin acostant els convidats aquí a aquest pati de Can Travé, on, doncs, malauradament no s'hi pot fer ús gaire sovint, però sí que, com a mínim, doncs, aquests actes més oficials, més institucionals, com és el pregó, doncs, sí que es poden fer en aquest espai, que malauradament encara no s'ha pogut obrir per més activitats a la ciutadania, més enllà, doncs, d'actes molt puntuals.
1: De fet, una de les novetats d'enguany és que tot va 30 minuts més tard. Estem començant, la comitiva, doncs, arrencarà 30 minuts més tard, el pregó també, i això és degut primer a la calor, perquè ara ja podem dir que aquí ja no toca el sol, però fins fa molt poquet entrava el sol de ple en aquest pati. Ara ja s'ha quedat per darrere i, per tant, doncs, ja no fa tanta calor, i després també per gaudir una mica de la il·luminació que hi haurà també especial per al dia d'avui. Per tant, doncs, anem una mica més tard que l'any anterior a buscar una mica això. També la calor, que aquests dies està fent moltíssima calor, i com dèiem, doncs, fins fa molt poquet aquí encara ens tocava el sol directe.
0: Sí que, evidentment, la foscor farà que l'espai llueixi més, no? O sigui que ja és un espai bonic de per si, que entra bé, però clar, amb la foscor, doncs, hi haurà una il·luminació que li donarà uns tons diferents, i això farà que també llueixi més aquest pregó a Can Travé. Hem de dir també que ahir a aquesta hora estava tothom pendent d'aquest sol que podem veure, doncs, amb el dron, no? Tenim a la web de radiocubelles.cat, la gent podrà veure també algunes fotografies que alguns, doncs, seguidors de Ràdio Cubelles ens han enviat, en què es veu el campanar i aquest eclipsi solar que va ser espectacular i que ha estat una mica preludi d'aquesta Festa Major, que ara està, també hem de dir, que l'última hora és pendent d'aquest pla alfa i d'aquest maleït risc d'incendi que hem de dir que és elevat ara mateix a Cubelles. De fet, per aquest dijous estàvem a nivell 3 i ja ha sortit la previsió per demà, i seguim, ens mantenen els agents rurals en nivell 3. Això què vol dir? Doncs que hi ha un seguit de restriccions, com per exemple l'ús de la pirotècnia queda restringit. No es pot fer ús de la pirotècnia. Això afectaria, doncs, bona part dels espectacles pirotècnics, sinó tots, de la festa major. L'encesa de les colles de foc podrien sortir, però, evidentment, sense fer ús de la pirotècnia, el castell de focs, els morterets. Per tant, doncs, estarem molt atents, demà estigueu atents a les informacions de Ràdio Cubelles o els canals institucionals de l'Ajuntament, perquè s'acabarà de donar més informació sobre què es podrà fer o no, finalment, doncs, per culpa d'aquest risc d'incendis de nivell 3 del Pla Alfa. I bé, aquí a Can Travé s'està omplint, cada cop hi ha més gent aquí a Can Travé, i ara doncs, veurem una panoràmica de Cubelles i del carrer de Sant Antoni, de la zona de Mastradé, doncs, mitjançant el dron, en aquesta retransmissió que avui us fem també mitjançant el YouTube de Ràdio Cubelles. I tothom va omplint una mica doncs, el que són... El que és Can Travé es va omplint cada cop més, com podem veure les imatges. I qui ens estigui sentint per Ràdio Cubelles, doncs que sàpiguen doncs, que dos quarts de nou és l'hora prevista perquè arrenquin els discursos i després el que serà el pregó de Josep Marcilles, el pregó de Josep Marcilles.

i la comitiva doncs, ja ha passat la plaça de la Font, ha entrat dins del carrer de Sant Antoni, ja estan doncs, a l'alçada de la façana de Can Travé i entraran doncs, per aquell accés que hi ha a Can Travé pel carrer de Sant Antoni, una mica més enllà de l'ermita, i per allà entrarà la comitiva, una comitiva formada per regidors i regidores, grallers, membres de l'agrupació de Valls Populars, alguns dels quals doncs, vestits ja amb els seus vestits de festa. I també recordem que abans que arrenqui el pregó es farà un pilar en honor al pregoner per part dels castellers del Foix, aquí mateix a Can Travé. També tenim el pubillatge que acompanya el pregoner, és a dir, tindrem aquí doncs, tota una representació del que és la societat covellenca. I bé, seguim aquí a l'espera de l'arribada d'aquesta comitiva des de Can Travé. Els està parlant Pau Ramon, avui també com a pilot de dron i comentarista també tenim en Marc Torres, i hem anat veient com la comitiva s'està acostant ja al carrer de Sant Antoni a l'entrada cap a Can Travé, on aquí s'ha de fer el pregó de Festa Major 2026, un pregó que anirà a càrrec de Josep Marcilles i que està a punt d'arrencar. I bé, com podem veure en aquestes imatges, doncs, la primera part de la comitiva ja està entrant a Can Travé i s'està omplint aquesta zona de Can Travé, doncs, que es va omplint de les persones, del públic que voldran seguir des d'aquí, des de Can Travé, el pregó de Festa Major 2026 que anirà a càrrec de Josep Marcilles. Abans sentirem també uns discursos previs per part de la regidora de Cultura, Renata Bedós, i l'alcaldessa Rosa Fonoll. Aquest és el que és previst que tinguem doncs, abans de que arrenqui el pregó.

Oh.

Seguim amb la retransmissió de Can Travé, del pregó 2026 de la Festa Major des de Can Travé, i ara podem veure ja com està entrant la comitiva per l'entrada del carrer Sant Antoni i ja està arribant al seu lloc. Recordem que després hi haurà un pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix i que abans del pregó en si hi haurà també els discursos de l'alcaldessa Rosa Fonoll i de la regidora de Cultura, Renata Bedós. Se senten, de fet, ja les gralles de la comitiva de fons, com s'estan acostant. I, de fet, les hem pogut veure també per les imatges al YouTube, que recomanem que qui ens estigui sentint, si té el cap dispositiu a l'abast, doncs que busqui radiocuelles.cat, busqui allà l'enllaç de la retransmissió en directe pel YouTube, al nostre canal de YouTube, i allà doncs podreu seguir tot el que està passant des de Can Travé en directe. Ja es comencen a sentir les gralles de fons, de com s'acosta aquesta... I bé, doncs ja tenim el pregoner Josep Marcilles a punt d'entrar en aquest espai on hi ha tots els convidats. L'únic que s'ha de fer el pilar, aquest pilar de benvinguda per part dels castellers del Foix, que ja s'estan preparant davant de l'escenari on es farà el pregó, i per tant, doncs, com que s'estan preparant, podem veure com de seguida faran aquest pilar de benvinguda just que li donarà la benvinguda al pregoner, i aleshores serà quan entrarà pel passadís juntament amb les autoritats el pregoner Josep Marcilles. Ja s'estan preparant per fer
aquest pilar mentre s'està esperant el pregoner i les autoritats, que bé, sembla que ara sí que entren ja, el pregoner i les autoritats. Josep Marcilles, el pregoner Josep Marcilles, acompanyat de les autoritats que ja estan entrant, doncs, en aquest espai de Can Traver, on de seguida doncs, sonaran les gralles i s'aixecarà aquest pilar. Aquest pilar de benvinguda al pregoner Josep Marcilles. Cada vegada hi ha més gent, molta gent que no té lloc ara mateix i que doncs, s'està preparant ja la pinya del pilar de benvinguda. Molta gent amb el pregoner Josep Marcilles al davant, que el podem veure bé. I de seguida arrencarà aquest però podem veure doncs com s'està preparant. Sonen gralles. I ja podem veure doncs, com comença aquest pilar.

0: I un cop fet aquest pilar, doncs sí que començarà l'acte més oficial del pregó, que serà doncs aquestes paraules de l'alcaldessa Rosa Fonoll, de la regidora de Cultura Renata B2 i tot seguit doncs el pregó, pròpiament dit, de Josep Marcilles, que ja s'està acostant cap a l'escenari. Es va acostant cap a l'escenari. Juntament amb totes les autoritats, amb alguns regidors, també tant de govern com d'oposició, representants de l'Ajuntament, de la policia local, que s'acosten a l'escenari i als seus llocs. I tot seguit serà quan hi haurà el discurs de benvinguda a Festa Major de l'alcaldessa Rosa Fonoll, de la regidora de Cultura Renata B2 i tot seguit doncs, en Josep Marcilles, que farà el seu pregó i el podeu seguir aquí a Ràdio Cubelles i al nostre canal de YouTube. Company Víctor Lora com està preparant ja el micròfon, l'atril, perquè puguem sentir els discursos de seguida de representants polítics de l'Ajuntament i després, doncs, evidentment, d'en Josep Marcilles, que és avui el protagonista del dia, és el pregoner de la Festa Major, és el que donarà la benvinguda a la Festa Major.
1: Molt bona tarda, benvinguts un any més als Jardins de Can Travé per viure en directe el pregó de la Festa Major que dona inici doncs, a la nostra Festa Gran. Demà és vigília de Festa Major i passat demà doncs, serà el dia de la Festa Major, el dia de la Mare de Déu d'agost, el dia de Santa Maria. Iniciarem l'acte, sabem que fa molta calor, hem fet el canvi a la nit, però estem passant una onada de calor, per tant us demanem una mica de paciència i tot seguit iniciem l'acte. Per iniciar l'acte demanaríem la presència de la regidora de Cultura, la senyora Renata B2, aquí a l'escenari.
2: Bon vespre, alcaldessa, pregoner, regidores, regidors, fill predilecte, ex-pregoners, resta d'autoritats, representants de les entitats, benvinguts, tots els cubellencs i cubellenques que esteu aquí, els que ens estan sentint per Canal Blau i per Ràdio Cubelles. Benvinguts al pregó de la Festa Major 2026. Gràcies a tots els que han participat a la cercavila, especialment als reiers de l'agrupació de Balls Populars, que amb les seves gralles ens anuncien que l'acte més protocolari de la Festa Major, que és aquest, estava a punt de començar. Gràcies als representants de les colles de l'agrupació de Balls Populars, als castellers del Foix, a la comissió de festes, al pubillatge, a la comissió del pregó, a les autoritats municipals, als representants de l'església, al cap de la policia i resta d'autoritats. Moltes gràcies als castellers per ser un cop més aquí en una festa del poble i moltes gràcies per aquest pilar d'honor que ja per començar aquest pregó ja m'ha semblat preciós que el fes la neta del nostre pregoner. És tot un honor i ho has fet molt bé, Júlia, felicito. És el meu quart pregó, això vol dir que és l'últim d'aquesta legislatura, però sí que puc dir-vos que el faig amb la mateixa il·lusió i responsabilitat que el primer dia. La Festa Major no només són els actes que es reflecteixen a al programa La Festa Major, que el teniu des del dia 1, sinó que el conformen les persones. I us convido a que participeu en tots els actes en què ens trobem al carrer, alguns ja els hem fet i alguns ja ens hem trobat, i ens anirem trobant al llarg d'aquests dies. Esperem que la Festa Major la gaudiu tots, cadascú de vosaltres, com vulgueu. Vull agrair especialment a l'agrupació Veus Populars que any rere any, amb moltes dificultats, com totes les entitats, doncs, tirant endavant la cultura popular. Aquest any amb dos colles noves, crec que se'ls ha de felicitar també per aquest fet, amb els bastoners i amb els pastorets petits. Vull agrair sobretot a tots els serveis municipals, des de la policia local, el Servei Municipal d'Obres, comunicació, protocol, la neteja, tots els serveis, independentment de qui sigui el departament, que fan que la Festa Major sigui possible. I aquest any sempre ho faig, però aquest any el que sí que voldria seria agrair especialment al personal del Departament de Cultura. La Regidoria de Cultura aquest any hem tingut moltes dificultats de tots tipus, però vull agrair que sobretot gràcies a l'enorme professionalitat, al compromís i sobretot amb moltíssimes hores de feina hem pogut tirar endavant tots els actes que s'han organitzat des de la Regidoria de Cultura, incloent aquesta Festa Major que avui comencem. I no puc deixar de deixar de banda que aquest any és un any molt difícil per a la Regidoria de Cultura, perquè ens ha faltat una peça molt important que, malgrat que l'esperem que es recompori aviat a la regidoria, però que gràcies a ella també hem pogut fer aquesta major, aquesta Festa Major, perquè tots els anys que ha estat al capdavant de la regidoria ens ha deixat un llegat que hem pogut continuar i li volem dedicar aquesta Festa Major. Montse Gelabert, t'esperem aviat a la regidoria. I no em vull allargar més, perquè jo no sóc la protagonista. Per finalitzar, el que sí que voldria seria adreçar-li unes paraules al pregoner. Des de la meva humilitat només t'he pogut aconsellar una cosa, que és que gaudeixis d'aquest honor que tens de ser el pregoner. Espero que hagis gaudit dels dies previs, espero que gaudeixis molt del dia d'avui. M'emporto, entre tots els records que m'emportaré algun dia com a regidora de Cultura, m'emporto la teva emoció quan vas rebre l'encàrrec, sobretot quan vas saber que la comissió del pregoner t'havia escollit per unanimitat. En aquell moment et va emocionar pensar que no hi havia ningú que pensés que no tinguessis aquest honor. Jo t'he de dir que a dia d'avui encara no he trobat a ningú que consideri que no mereixis aquest honor. Per tant, felicitar-te, és una escollida merescuda, espero que la gaudeixis molt i sense més preàmbul dono pas a l'alcaldessa perquè et doni pas com a pregoner. Gràcies.

0: Sí, está bien. Espera, que això em caurà, Víctor, pren això. No, que caurà en un sí. Bé, bona tarda a tothom. Veïns, veïnes, representants de les entitats, membres de l'agrupació dels Valls Populars, castellers del Foix, exalcaldes, expregoners, regidors, regidores, inspector de la policia local, pubillatge, fill predilecte, autora del cartell, autor de la separata i resta de veïns. Avui ens tornem a trobar en un dels moments més esperats de l'any. Un moment per retrobar-nos, per sortir al carrer i per celebrar junts la nostra festa major. I ho fem als jardins de Can Travé, per gaudir del pregó. Aquest any tenim un pregoner molt vinculat a Cubelles i sobretot a les necessitats de les persones del nostre municipi. Una persona que coneix el valor del servei públic i el compromís amb els altres. A més, per mi hi ha una coincidència especial emotiva, que va compartir responsabilitats polítiques en aquest ajuntament, entre d'altres, que hi ha aquí, amb el meu pare. Per tant, avui també s'entrellacen records, generacions i una mateixa voluntat del servei de Cubelles, amb regidors que tinc aquí al davant. Aquesta festa major té, a més, un aniversari molt especial. Celebrem 30 anys de l'agrupació de Valls Populars de Cubelles. 30 anys fent plaça, 30 anys omplint els carrers de música, foc, dansa i cultura popular. 30 anys fent poble. Vull recordar especialment a l'Antonio Jiménez, que li diem l'Antonio el Moro, com el coneixíem popularment, en el seu primer president i una de les persones que va impulsar aquesta gran família que gràcies a ells ens trobem aquí. I amb una estima molt particular també vull recordar el Cisco Rossell i la Núria Fonoll, que van ser dues persones que es van encarregar d'ensenyar a ballar a moltes de les colles que van ser l'embrió d'aquesta grupa. Amb la Núria m'uneix una relació familiar, però també un vincle molt especial que passa per la Festa Major, pels Valls Populars i per tot allò que representen. Són persones, com tots els que estem aquí, que han ajudat a mantenir viva i fer créixer una part essencial de la nostra identitat col·lectiva. La Festa Major és comunitat. Les entitats i les persones voluntàries són imprescindibles per mantenir vives les nostres tradicions. I la Festa Major és participació. Una festa només té sentit quan els carrers i les places s'omplen de gent disposada a compartir-la. Us convido, doncs, a participar intensament dels actes centrals d'aquests dies, a gaudir dels balls, del foc, si es pot, de la música i de totes les propostes preparades. I permeteu-me acabar amb un agraïment a totes les persones que han fet possible aquesta festa que estan aquí, a les entitats i al personal municipal, especialment a la policia local, al servei d'obres i neteja i els equips de comunicació i protocol. I també vull fer un agraïment molt especial, en majúscules, a les noies de la regidoria de cultura, aquelles soles, a totes, les que sou aquí i les que heu estat en tots els actes, anys i anys, i tots els anteriors. Per la vostra feina, sempre discreta, és imprescindible perquè tots puguem gaudir de la Festa Major. Gràcies infinites a totes. I volia un aplaudiment per elles. I ara sí, per acabar, només desitjar-vos molt bona Festa Major a tothom i gaudim del pregó del nostre pregoner, senyor Josep Marcilles i Massuet. Visca Cubelles i visca la Festa Major!
1: Hi ha persones que no només formen part de la història d'un poble, sinó que també l'han ajudat a construir el present amb la seva dedicació, el seu compromís i la seva estima. Aquest any, la Comissió del Pregó ha escollit per unanimitat Josep Marcilles i Massuet com a pregoner de la Festa Major de Cubelles 2026, una decisió que arriba després del procés participatiu impulsat per l'Ajuntament, en què les entitats del municipi proposen les persones que consideren mereixedores d'aquest reconeixement. Ara que tinc aquí... La seva candidatura recollia un sentiment compartit des de fa anys per moltes entitats del poble. Nascut a Cubelles fa 81 anys, en Josep ha dedicat bona part de la seva vida a treballar pels altres i pel seu municipi. La seva trajectòria inclou una etapa com a regidor i alcalde per l'Entesa per Cubelles, però la seva implicació en el teixit social, cultural, esportiu i solidari ha estat constant, sempre des de la proximitat i la discreció. Durant més de 20 anys va coordinar Càritas Cubelles, ha format part de diverses entitats i iniciatives locals i amb la seva càmera ha immortalitzat infinitat d'actes i moments que avui formen part de la memòria col·lectiva de Cubelles. Gràcies a la seva mirada, moltes generacions poden reviure la història del nostre poble. Per la seva trajectòria, per la seva estima incondicional a Cubelles i perquè representa els valors de la solidaritat, la participació i el compromís amb la comunitat, avui li volem retre homenatge amb un dels reconeixements més especials que pot oferir la nostra Festa Major. Amb tots vostès, el pregoner de la Festa Major de Cubelles 2026, Josep Marcilles i Massuet.
2: Bon vespre a tothom, autoritats, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes. Iniciem el vol d'aquest pregó. El temps estimat del trajecte és d'uns 30 minuts. Esperem un vol tranquil i sense turbulències, tot i que, tractant-se de records, mai se sap. Sigui tothom benvingut a la lectura del pregó que dona l'obertura oficial als actes programats per celebrar la Festa Major de la nostra vila de Cubelles en honor de la Mare de Déu d'Agost, l'Assumpció. És una invitació a tothom que es troba entre nosaltres a participar en el ritual festiu de la nostra principal festa i que la comissió ha preparat per al gaudi de tothom, grans i petits. L'Ajuntament de Cubelles i en el seu nom l'alcaldessa acompanyada de la regidora de Cultura m'ha honorat en anomenar-me pregoner de la Festa Major 2026, fet que m'omple d'immensa alegria, a part de la responsabilitat que aquest reconeixement representa i que, amb tota satisfacció, vaig acceptar. Donant-li les gràcies al mateix temps a totes les entitats que han participat en aquest procés. Per a mi, a més, aquest acte no deixa de ser l'agraïment de tot un poble on he dedicat molta de la meva energia per millorar la vida dels qui hi viuen. La salutació a la il·lustríssima senyora Rosa Montaner Fonoll Ventura, alcaldessa, la senyora Renata Badós, regidora de Cultura, i a la resta de regidors i regidores que ens acompanyen. El cap de la policia local, el senyor Jordi Marín, a la nostra jutgessa de pau, la senyora Montse Antó, a mossèn Agustí Panyella, responsable de la unitat pastoral Nostra Senyora de la Mercè, que és rector de les parròquies de Santa Maria de Cubelles i de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de la Iglesia de la Mercè de la Collada, arxipresta del Garraf i vicari episcopal de la vicaria del Penedès Garraf, el senyor Joan Rodríguez i Segura i de la senyora Chiara Romano, encarregats pastorals de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, el senyor Joan Vidal, fill predilecte de Cubelles, els antics presidents de l'Ajuntament d'anteriors legislatures que es troben aquí, el pobillatge cubellenc que ens acompanya, a la presidenta de l'Agrupació de Balls Populars, la senyora Clàudia Rodríguez, i els representants i membres de les entitats participants, com no els membres de la Comissió de Festes, i finalment, com correspon a la pregonera de l'any passat, la senyora Angie Raspall. Convilatans, convilatanes, permeteu-me que em presenti. Soc en Josep Miquel Marcilles i Massuet, però em diuen Josep, fill de Josep, veí de Cubelles i ferroviari, i de l'Antònia d'Arenys de Mar, i treballadora textil, els quals porto sempre dintre el meu cor. La meva àvia paterna porta el cognom Rovirosa. Segons l'historiadora Núria Raspall Rovirosa, aquell llinatge té l'origen en Jaume Rovirosa Castellet, l'hereu de Roca Crespa, una antiga quadra que avui forma part del terme municipal de Cubelles, nascut l'any 1640, coincidint amb el període de la revolta dels segadors. Soc, per tant, un 50% rovirosa. Vaig néixer el 3 de gener del 1945 en una clínica ferroviària d'Horta a Barcelona i vaig ser empadronat a Cubelles. Aquest any acabava la Segona Guerra Mundial i Cubelles comptava amb una població al voltant dels 740 habitants. 740. Els anys de la postguerra no són mai fàcils, però recordo ser feliç en l'entorn familiar. El Tiol, Reis Mags d'Orient, tenien present que al carrer Sant Antoni hi vivia un vailet i deixaven els seus regals. Recordo també com jugàvem al carrer i a les muntanyes amb els amics. Quan tot just tenia 4 anys, vaig començar a assistir a l'Escuela Nacional de Niños, dirigida pel mestre José Martín Juanola. En una aula, única aula, convivíem una quarantena d'alumnes d'edats compreses entre els 4 i els 14 anys, tots allà dintre, mentre que l'esbarjo el fèiem en una terrassa que feia les funcions de pati. L'escola ocupava una part de l'edifici de Can Travé, al carrer de Sant Antoni, precisament un espai dins de la finca Can Travé on ara ens trobem avui, en aquest racó atractiu, poètic, d'aquest palauet d'estil neoclàssic, que era propietat dels germans Travé i que el senyor Frederic va anar transformant a partir de l'any 1945. A dia d'avui és propietat de l'Ajuntament. Gràcies a les ensenyances del senyor José Martín, vaig poder cursar els estudis de batxillerat al Col·legi Samà de Vilanova i la Geltrú, Can Colapi. No cal dir que les nostres festes principals eren Nadal, Pasqua, el Dia del Sant i la Festa Major. I vist la forma de societat existent d'aquells temps, tant els més petits com els més grans, tenim el nostre record especial, particular i profund de la nostra Festa Major, mantenint viva la seva tradició, els gegants, els capgrossos, l'ofici solemne, el dinar, els concerts, l'embalat, les firetes, el castell d'artifici, uns actes de Festa Major que s'han mantingut malgrat el pas dels anys. Continuant fent una pinzellada de la meva vida d'adolescent, acabo els estudis de batxillerat i obtinc el títol de batxiller elemental durant el curs acadèmic 60-61, matriculant-me al curs següent a l'Escola de Peritos Industriales de Vilanova, a fi de cursar el peritatge elèctric. El març de 1967, superat el projecte de final de carrera, obtinc l'anhelat títol. Però mentre cursava els estudis de batxillerat, l'any 1958 va morir el meu pare. Ell tenia 52 anys i jo només 13. Aquell fet va marcar un abans i un després en la meva vida, ja que la meva vocació era estudiar magisteri i dedicar-me a l'ensenyament. Tanmateix, en acabar el batxillerat, les circumstàncies em van obligar a buscar feina. Vaig ingressar a la fàbrica de cables Pirelli a Vilanova, fet que em permetia compaginar la feina amb els estudis a l'escola industrial. I durant els estius feia classes particulars de repàs als fills i filles de famílies d'estiuejants de sempre, com el Juncosa, els Ubac, els Niubó, els Ubac i un llarg etc, etc, etc. Això era l'any 1962, però, com diu la dita, Déu tanca una porta, però no obre una altra. Però la vida també m'ha regalat moments molt feliços. L'any 1970 em vaig casar amb la tortosina Maria Teresa Antó i Salom. La Meritxell i el Roger són els dos fills que ens han acompanyat en aquest projecte de vida familiar. I la Júlia, que ja té gairebé 18 anys, és la neta que omple d'alegria aquesta etapa daurada de les nostres vides. Forma part dels castellers del Foix i de la Grupa i està plenament integrada a la cultura popular covellenca. Enguany celebrarem, si Déu vol, 56 anys de matrimoni, amb el desig de poder-ne viure molts més. Ara tinc 81 anys. 81. I com a fill de ferroviari sempre he sentit una gran estima pels trens, Sovint penso que la meva vida s'hi assembla. En cada etapa he procurat escollir la locomotora i els vagons més adients per continuar el trajecte. No sé si sempre he sabut mantenir la velocitat adequada ni el ritme encertat, però sí que tinc una certesa. Haver compartit aquest viatge amb una excel·lent esposa al meu costat, a la cabina de conducció. Permeteu-me que expliqui un record molt especial que està estretament lligat al ferrocarril. El 29 de desembre de 1981 es va commemorar el centenari de l'arribada del tren a Vilanova i la Geltrú. En el trajecte procedent de Barcelona de la línia fins a Valls, i amb aquest motiu es va constituir una comissió organitzadora de la qual vaig tenir l'honor de formar part. L'acte central va ser la circulació del tren del centenari. Era una rèplica fidel del comboi primer que havia recorregut aquesta línia l'any 1881. El tren va sortir de Tarragona i va fer parada a Cubelles, on 28 persones vestides amb indumentària d'època, representant benestants, pagesos, religiosos, infants, militars i altres personatges, van pujar els tres vagons després de signar un document commemoratiu a l'estació. Van ser acomiadades per les autoritats municipals, nombrosos aficionats al ferroviari, al món ferroviari, i molts veïns que no es van voler perdre aquell moment històric. Recordo que el cap de l'estació, el senyor Emilio Carrelero, va donar la sortida amb una gran solemnitat. A les 11:52 el tren reprenia el viatge cap a Vilanova i la Geltrú, on arribava puntualment a les 12 del migdia, rebut en tots els honors per les autoritats i per una multitud que omplia l'estació. Jo hi participava vestit d'uniforme militar, representant un membre del govern del rei Alfonso XIII, tal com corresponia a la recreació històrica. Aquell recorregut travessant els 14 túnels de les costes del Garraf, els d'avui dia, abocava el viatge original, que tenia una durada d'entre 45 minuts i 1 hora i 10 minuts, segons el tipus de tren i les condicions del trajecte. Cal recordar que el 16 d'abril de 1882 es va inaugurar el tram entre el riu Foix i Valls, completant així la connexió ferroviària entre Barcelona i Valls. Aquell dia, el tren va passar per Cubelles per primera vegada, 16 d'abril de 1882. Un fet que va marcar un abans i un després en la història i desenvolupament del nostre municipi. Mireu, vivim el segle XXI, amb trens del segle XX i viatjant com el segle XIX. La meva vida laboral va tenir lloc a la fàbrica de cables Pirelli des de l'any 1962 fins a la jubilació el 2010. Pirelli va inaugurar les seves instal·lacions a Espanya l'11 de setembre de 1902. El meu avi Julià també hi va treballar, i per desplaçar-se fins a Vilanova primer hi anava a peu i més endavant en bicicleta. L'any 1922 l'avi va celebrar el 50è aniversari de Pirelli Italia, i nosaltres l'any 1952, coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona, va commemorar els 90 anys de Pirelli Espanya. Puc dir que he gaudit dels diferents llocs on he desenvolupat la meva trajectòria professional. Sempre m'he sentit respectat i valorat, tant per part de la direcció com pel personal de planta. I per acabar aquesta etapa, voldria destacar un fet de l'any 1987. Juntament amb un equip de 4 persones vam implantar a Vilanova la tecnologia necessària per a la fabricació dels cables de fibra òptica. Una tecnologia basada en un material tan senzill en aparença com extraordinari en les seves prestacions. Sorra pura, transformada en fils extremadament fins, gairebé tan prims com el cabell que portem al cap. Aquests cables de telecomunicacions multipliquen per milers la capacitat de dades respecte dels antics cables de coure. Bé, i ara anem al capítol d'àmbit social. El currículum és llarg com la meva edat. Segueixo la meva vida sota el proverbi: no importa la sabata que portis, sinó la petjada que deixes. Aquestes paraules han guiat bona part del meu compromís amb els altres i resumeixen el sentit del meu recorregut en el voluntariat i la vida associativa. Durant 17 anys he dedicat una part important del meu temps a Càritas Parroquial de Cubelles i, posteriorment, de manera simultània, al Banc d'Aliments de Barcelona, participant també en iniciatives tan conegudes com la campanya del Gran Recapte. Sempre hi ha famílies que travessen moments difícils, especialment aquelles que disposen de menys recursos. A Càritas vàrem arribar a atendre una mitjana de 64 famílies al mes, fins i tot durant els anys més complicats de la pandèmia, quan ningú podia quedar desatès. Aquest treball va ser possible gràcies al compromís generós de nombrosos voluntaris i voluntàries que, de manera totalment altruista, van dedicar-hi temps, esforç i il·lusió. Entre tots, aconseguiren repartir anualment entre 26 i 30 tones d'aliments. Des del setembre de 2024, aquest servei és prestat directament per l'Ajuntament de Cubelles. Tot i això, el record dels anys compartits de la feina feta continua viu en tots. Mai no hi haurà paraules suficients per expressar el meu sincer agraïment a totes les persones voluntàries que al llarg d'aquests 17 anys han fet possible aquesta tasca tan solidària. El meu compromís amb el municipi també s'ha reflectit en la participació activa amb altres entitats de la vila. Als anys 70 vaig formar part de la Junta de la Societat Recreativa L'Aliança, en una etapa especialment positiva tant per l'entitat com a la vida social del nostre poble de Cubelles. Així mateix, l'any 1992 vaig ser un dels socis fundadors de la Penya Barcelonista de Cubelles, coincidint amb un any històric en què el Futbol Club Barcelona va conquerir la seva primera Copa d'Europa, l'actual Champions League, a l'estadi Wembley davant la Sampdoria. El gol, tots el recordareu, del Ronald Koeman en la pròrroga, i era entrenador Johan Cruyff. A finals dels anys 70, els infants d'entre 1 i 3 anys de Cubelles no disposaven d'un espai adequat on ser atesos, malgrat que tenien les atencions de la senyora Rosa Maria Escardó i que estaven ubicats al primer pis de Can Travé, aquesta finca, al primer pis, on hi havia l'escola, abans l'Escola Nacional de Niños, o també en un local de l'antic sindicat de Cubelles, dels pagesos, entre d'altres. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, els pares i mares intentaven garantir que els més petits rebessin una atenció digna i adequada. D'aquesta inquietud va néixer la iniciativa de crear una cooperativa de pares per impulsar una llar d'infants. Tres mares, la Carmeta, la Maria Àngels i la Mari, les tres mosqueteres, i el Josep, és a dir, jo mateix, fent de cardenal Richelieu, ens hi vam abocar amb tota la il·lusió i el convenciment fins a fer realitat aquest projecte. Paral·lelament, i gràcies als compromisos adquirits per l'Ajuntament, es va construir una nova llar adaptada a la normativa vigent, que va ser cedida a la cooperativa de pares perquè en gestionés el funcionament. El curs 91-92 va obrir les portes a la llar d'infants L'Estel. Assumint-ne la gestió, la cooperativa de pares. Anys més tard, el 2001, l'Ajuntament va municipalitzar les llars d'infants. Aquesta experiència em va reafirmar en una convicció que m'ha acompanyat sempre: treballant en equip i fonamentant la necessitat s'aconsegueix l'objectiu. També vaig ser un dels fundadors, juntament amb en Joan Vidal i altres companys, del GEC, grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Malauradament, al cap de poc temps, vaig haver de participar-hi perquè vaig assumir la responsabilitat de l'alcaldia. Però si hi ha una entitat en la qual mantinc un vincle especialment profund és amb el cos l'Espiga de Cubelles, la més antiga de la vila, fundada l'any 1900. La meva relació amb el cor és també una història familiar. En van formar part el meu avi, el meu pare, diversos oncles, tant com a cantaires com integrants de la junta directiva. La meva muller també durant 23 anys va ser cantaire del grup de soprans. Seguint aquesta tradició, des de fa prop de 10 anys també en formo part com a membre de la junta directiva. Entre els molts records viscuts amb l'entitat, n'hi ha un que ocupa un lloc molt especial al meu cor. La celebració del 125è aniversari del cor L'Espiga, l'any passat, amb un concert ofrena a la Basílica de Montserrat, coincidint amb el seu mil·lenari. Aquell acte, compartit amb els castellers del Foix i en la participació d'unes 170 persones covellenques, va ser una experiència difícil d'oblidar. Quan les veus dels cantaires s'enlairaven en l'Ave Maria de Franz Schubert, tots plens d'emoció, i al final els castellers enlairaven un pilar de quatre al so de la gralla, amb la basílica plena, unint cultura catalana i espiritualitat, és impossible que no s'exposin els pèls de punta. Això no s'oblida mai.

Com a pregoner que sóc, tinc una darrera notícia. Recentment, el dilluns passat d'aquesta setmana, els castellers del Foix, la colla de castellers del Foix, han canviat de junta. Gràcies, Jordi Sancho, pels èxits aconseguits i enhorabona i sort al nou president, en José Manuel García Lolo. Tothom a fer pinya i a seguir pujant. I per acabar, les entitats d'àmbit social, unes paraules de la Fundació Estapé, creada pel doctor Francesc Estapé i Panyella, nascut el 83, mort el 1959, cardiòleg i fill predilecte de Cubelles, mereix un capítol en banda. En formo part des de l'any 2001, ja que vaig entrar-hi com a alcalde i així fins a l'any 2007. Quan vaig passar de ser secretari de la Fundació, una entitat de caràcter privat, i he estat des d'aleshores, excepte un període d'uns 5 anys, del 2015 al 2019, en què hi va haver una nova junta singular. Des del 2007 van prioritzar la regularització de les propietats i els comptes anuals fins l'any 2020, que l'entitat deixa de tenir ingressos. Amb la reestructuració de la Junta el 2025 s'obre una via d'esperança per poder portar a terme un projecte relacionat amb l'esperit fundacional que va llegar el doctor Estapé. S'entreveu un futur esperançador, però, i si això no fos possible, serien les administracions públiques les que haurien d'assumir-la. Ara anem a fer una repassada del meu pas en les entitats esportives. M'agrada l'esport, però les meves preferències són l'atletisme, el tennis i el futbol. Els meus colors, el blau i el grana. I sóc del Barça, amb la insígnia d'or, que representa una antiguitat de més de 50 anys. Una vegada he sigut compromissari del club, però la meva esposa dues. Perquè fa el tennis, abans hi havia unes pistes a Mestre D. I amb la inauguració del poliesportiu municipal l'any 1978 ja vam disposar de les instal·lacions municipals. Posteriorment, un grup d'aficionats al tennis vam demanar a l'Ajuntament poder regular la pràctica d'aquest esport. La proposta va ser acceptada mitjançant l'aprovació d'unes normes de funcionament i la creació d'una junta coordinadora anomenada Agrupació Tennis Cubelles l'any 1984. Recordo molta estima el torneig Trofeo Tennis Pilota Blanca, que cada any organitzava l'agrupació en un ambient molt amistós i familiar, amb la implicació del senyor Ricard Oliveres, una de les figures destacades del handball. El torneig acabava amb un sopar, alliurament de trofeus i una gran festa. Aquella agrupació del 84 va ser llavors la llavor, perquè molts anys més tard, l'any 1999, es constituís el Club de Tennis Cubelles. Ara anem a parlar una mica de l'àmbit polític, que també hi ha estat implicat un llarg anys de la meva vida. La vida dona per molt. Una part important de la meva vida també va estar dedicada al servei públic, vinculat políticament a l'Entesa per Cubelles. Gràcies a la proposta de l'Isidre Pinyol, aleshores alcalde, i amb qui ja ens coneixíem de la fàbrica Pirelli. Durant un període de 5 legislatures, a partir del 1987, primer vaig ser regidor i després alcalde. En aquell moment Cubelles tenia ja 2.531 habitants. Vaig assumir les regidories d'ensenyament, esport, recursos humans i sobretot la hisenda municipal i recursos econòmics. Una cartera que molts preferien evitar. Em va tocar viure els anys de màxima expansió urbanística i demogràfica. Fixeu-vos. Durant el període comprès de l'any 1955 teníem 4.456 habitants i el 2007, 12.773, la població es multiplica per 3. En aquests pocs anys multipliquem per 3 el nombre d'habitants que viuen
empadronats a Cubelles. Aquest fort creixement va obligar a impulsar la creació de noves places escolars i també nous equipaments sanitaris, entre els quals em veig obligat a destacar ampliació d'aules, pista poliesportiva, gimnàs i nou menjador a l'escola Charles Ribel, llars d'infants, l'Estel i la Draga, l'IES Cubelles, l'escola Vora el Mar, la segona escola, i ja a finals ja es va demanar oficialment la tercera escola, la Maricel, la nova seu de la policia local, el centre social Joan Roig i Piera, nou cap sanitari, projecte i finançament del pont sobre el riu Foix, implantació de la primera deixalleria municipal. S'ha de reconèixer que l'equip de govern anava a una. No vaig picar pedra, però alguna vegada sí barrinades. Hi ha hagut moments políticament complicats, especialment quan les majories absolutes van donar pas a governs més fragmentats. Per a mi el més important no és tallar la cinta d'una inauguració. El més important és tota la feina prèvia que hi ha al darrere perquè aquell projecte arribi a convertir-se en una realitat. Tant l'ensenyament com la sanitat sempre han estat assumptes prioritaris perquè el benestar de les persones havia d'anar al mateix ritme que el creixement de la població. Vull abocar la figura del regidor Antonio Peregrina, gran col·laborador en la gestió municipal, fent-me sempre costat. I ara una pinzellada a un fet que em va ocasionar molta tristesa i patiment. Les persones tenim sentiments i, de vegades, ens sentim ferits. No només pel que ens diuen, sinó també per qui ho diu i per la seva repercussió social. Quan la maldat truca a la porta, et desplomes, com un castell de sorra amb l'aigua del mar. L'any 2009, 2 anys després d'haver deixat l'Ajuntament, vaig rebre una infundada i injusta denúncia per presumptes irregularitats en la gestió econòmica municipal. Va ser interposada per tots els grups polítics del consistori, excepte el meu. Malgrat aquest fet, sempre he saludat i saludo sense cap recança els denunciants. Mai els he girat la cara. Pel que fa a la meva persona, l'agost del 14-2014, la magistrada decideix exonerar-me de tota responsabilitat en aquest procediment, atès que no es demostra que les meves actuacions no es corresponen a cap delicte penal, no només per la Fiscalia, sinó també pel Tribunal de Comptes. Aquest final feliç, venturós i just, he d'agrair-lo a una persona que, veient-me callat en un principi i patint, se m'ofereix a defensar-me de les acusacions i de forma altruista, quan jo ni pensava en la necessitat d'uns serveis d'un lletrat. Que equivocat estava. Gràcies infinites per la tasca, lletrat. Gràcies, amic, i t'ho dic en mayúscula. Referent als funcionaris també afectats

acostuma a fer amb lletra petita. Tot això que us he explicat en uns minuts, per a mi va durar al voltant de 7 anys. El 7 és un número bíblic. Quan vius aquest calvari, tant l'atrocitat de sortir a TV3 com a la premsa comarcal i nacional, a les emissores de ràdio, ho superes sabent de la teva honestedat, però gràcies a l'ajuda de la família, dels amics, dels companys, ho superes. Així vaig poder tancar aquest trist capítol de la meva vida. Només he trobat a faltar una cosa: les disculpes o excuses per part dels principals responsables. Per contra, vaig rebre mostres d'afecte i suport de molts veïns de Cubelles. Ja encetem la recta final, us repeteixo, els anys donen per molt. Ja falta menys. Tornant a la meva relació amb la Festa Major, Cubelles, els anys anteriors a recuperar la democràcia, celebrava exclusivament la seva Festa Major amb actes populars i religiosos, com eren repicada de campanes, l'ofici solemne, la cercavila, castells, etc, etc, i el dinar familiar, recordant aquella cadira buida però amb amor i estima que sempre acostuma a haver-hi amb aquests dinars. Durant aquells anys no faltaven les bones orquestes i la que era contractada per la Festa Major participava en l'ofici religiós, amb el concert vermut, un al Cafè de Dalt de l'Aliança i l'altre al Cafè de l'Armengol, la sala de baix. En la serenata que es feia el dia 15 a la nit a la plaça de la Vila en honor de les digníssimes autoritats i els balls de Festa Major. Els envelats estaven situats en diversos llocs, al costat de la carretera, a l'esplanada del castell o a l'hort del rector. L'envelat, el primer a l'any 1945, tenia els seus seients i cadires de lloguer. Comptava l'exterior amb un servei de bar, però un dia a càrrec del Cafè de Dalt i l'altre al Cafè de l'Armengol. Més d'una Festa Major, la mullada per la pluja era inevitable, ja que en aquelles dates acostumava a ploure. No existia el canvi climàtic. Recordaré algunes orquestes que en aquells temps amenitzaven la festa. Algunes: Caravana, Janio Martí, Mongrins. I també, a mesura que ens apropaven els anys següents, als 70, s'incorporaven superespectacles diversos, veritables shows, amb la participació d'artistes grans, que la Guillermina Mota, el Paret, el Fran Johan, Gustavo Re, Luis Aguiler, o conjunts musicals d'aquella era, els Mustangs, la Trinca, els Sirex. No oblidem les actuacions de sardanes durant molts anys, fins i tot en les èpoques difícils. També sarsuela i obres d'art, de teatre. I el darrer dia de la festa, l'anomenat Dia del Gos, tenia lloc el gran festival infantil, espectacle totalment dedicat a la quitxalla, però que els grans també gaudien, amb jocs de cucanya, curses de sacs, trencada de l'olla, etc. Faré memòria que en els balls de gala hi havia el ball de Rams i el ball del Fanalet. Intentaves ballar-lo, si podies, amb la teva parella escollida. Els anys posteriors hi afegirem altres orquestes: la Plateria, l'Orquestra Orquestina Galana, Principal de la Bisbal, Salset al Poble Sec, la Meravella. Durant la Festa Major del 1958, Cubelles ja compta amb la presència dels seus gegants Aptó i l'Assumpta, rebuts amb una gran festa i en caps grossos propis. Els primers havien arribat l'any 54. L'any 1987 s'incorpora el gegantó Charles Ribel. En general, els entremesos, avui balls populars, eren les poblacions veïnes, eren de les poblacions veïnes. És durant l'any 1996 quan s'apleguen tots els balls populars existents. Formen la Grupa, l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Han passat 30 anys, 30. I l'evolució de l'entitat ha sigut brillant, grandiosa i el seu treball encoratjador. La seva presidenta, Clàudia Rodríguez, anima tothom, però sobretot

0: tots els menuts a formar-ne part per mantenir viva la cultura i la tradició del nostre poble. Sense la grupa, jo crec que la festa major estaria molt coixa. Felicitats per l'aniversari. També hi havia competicions esportives. Tira el plat, que avui en comptes del plat poder tirarien cap a una altra banda. Regates, pesca, tennis, futbol, motocross, entre altres esports. Caldria dir alguna cosa d'en Charlie Rivel, fill predilecte de Cubelles des de l'any 1963. Durant aquella festa major va actuar juntament amb altres artistes a la plaça de la Vila, plena de gom a gom, fent l'actuació que no va poder fer els seus pares degut al seu naixement l'any 1896 a Cubelles. Actualment les festes han canviat o s'han adaptat als temps, però l'essència és la mateixa i girant sobre un mateix model amb més integració i participació de la gent. Podem preguntar-nos si qualsevol temps passat va ser millor o pitjor. Ens trobem en altres temps, formes de viure o pensaments diferents. Per això l'adaptació és el camí a seguir. Però totes les èpoques tenen coses bones i la naturalesa humana sap separar el blat de la palla. Cal que la gent la gaudeixi i s'emporti un bon record. En aquest punt vull expressar el meu agraïment al senyor Joan Vidal i a la senyora Núria Fonoll per la valuosa informació que m'han facilitat i que m'ha permès completar aquest relat. I ja en el camp final, comiat. He arribat ja, doncs, a la recta final del pregó, en el qual he intentat, en aquest breu temps, fer un resum de la meva implicació i compromís amb el meu poble, Cubelles, i la seva gent al llarg de la meva existència. Però no m'afany de protagonisme, sinó com a conductor que busca el bé comú i sense esperar cap recompensa, pensant més en els altres que en mi mateix o els de casa. Us ho dic per a mi que això ha valgut la pena. A tothom, els que viviu a Cubelles, o l'heu acollit, o i com a segona residència, o hi veniu a passar uns dies de descans a casa nostra. Us convido, doncs, a celebrar la nostra festa major, participant o gaudint dels actes programats segons la vostra predisposició, gustos o preferències. La festa major és presència, tradició i gaudi. Per això, quan la celebrem i hi participem, significa que la comunitat, la nostra comunitat, és viva. Oblidem per uns dies la quotidianitat. Ja tornarà l'endemà en reintegrar-nos al nostre engranatge habitual. La festa major és el dia per fer el dinar amb família o amb amics i de retrobar-nos els veïns al carrer o les places durant els actes públics o, per exemple, escoltant tranquil·lament un concert. D'aquesta manera, tot el veïnat, tant el de casa com el de fora, estrenyarà lligams i farà pinya al voltant de les tradicions que donen identitat al nostre poble. Desitjo de tot cor que us endugueu un record inesborrable d'aquesta festa major i que les pàgines que escriviu aquests dies en el llibre de la vostra vida quedin plenes de somriures, alegria i goig. Mil gràcies, alcaldessa, per l'oportunitat que m'haveu donat d'anomenar-me pregoner. Gràcies per aquest acte tan bonic i elegant que he pogut viure i que gaudiré com un gran tresor en el meu cor, així com pel caliu que m'ha donat la vostra assistència i atenció. I acabo amb un fragment de la poesia que el senyor Josep Maria Ferrerons va publicar en el programa de la Festa Major de Cubelles l'any 1956. La Festa Major convida com el més gentil pregó, a repòs i bona vida i a la pau i germanor. I segons Víctor Hugo, en totes les coses de la terra cal signar sempre amb el dit al cel. Arribem al final del vol que anunciàvem al començament. Iniciem l'aterratge amb la satisfacció d'haver compartit amb vosaltres records, vivències, sentiments que formen part de la meva vida, també de la història del nostre poble. A tots vosaltres, molt bona festa major 2026, amb civisme, pau i alegria. Visca Cubelles i, com diu aquell, cubellencs i cubellenques, sou molt bona gent!
1: Sí.

0: Moltes gràcies, senyor Josep Marcilles, moltes gràcies. El trobaré a faltar, El trobaré a faltar perquè hem passat 15 dies gairebé junts. Demanaria a l'alcaldessa regidora que l'acompanyin a l'escenari, perquè ara anem a fer el lliurament de 3 obsequis molt especials. Doni-m'ho.
1: O per aquí sobre, és igual, sí. Sí, ja, pues... Sí, espera.
0: Com deia, anem a fer el lliurament de 3 obsequis que acostumem a fer a banda del... Si li tallem el micro al pregoner, sisplau. Doncs anem a fer 3 obsequis que acostumem a fer sempre en aquest acte. A banda del pregoner, que evidentment li donarem el seu obsequi en últim lloc, sí que ens agradaria reconèixer la feina que fan, doncs, per exemple, en aquest cas, un historiador local, com és el senyor Pere Vives, que ens ha fet la separata del programa Festa Major, i el que li volíem donar un obsequi, si està per aquí el senyor Pere Vives, crec que sí, doncs que ens acompanyi aquí a l'escenari.

0: Renata.
1: Fort aplaudiment. Si no heu tingut l'oportunitat, la separata es diu Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles entre l'any 1945 i 2025. És a càrrec del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i elaborat pel senyor Pere Vives i Santa Eulàlia. I també, doncs, com no podia ser una altra manera, un programa de Festa Major té un cartell que il·lustra, doncs, tota la Festa Major. Aquest any aquest honor l'ha complert una persona escollida pel grup CREA de Cubelles, que és un grup d'artistes locals, i aquest any aquest honor ha recaigut en la senyora Antònia Cruz, i li demanaríem també que ens acompanyi aquí a l'escenari.

Com heu pogut veure, tant a la senyora Antònia Cruz com al senyor Pere Vives els hem lliurat una litografia del cartell de Festa Major i a més també a la senyora Antònia li regalem la foto que il·lustra el programa Festa Major que ha elaborat la nostra companya Montse Torrado i que doncs il·lustra l'entrevista que se li fa al programa Festa Major com és habitual a l'autor del cartell i al pregoner.

ja és el moment de lliurar-li el pregoner als seus obsequis. Alcaldessa. Doncs igualment la litografia. La litografia, un ram de flors i la fotografia que il·lustra l'entrevista del programa Festa Major. I els últims anys també, com a especial, doncs els pregoners i pregoneres de l'Ajuntament de Cubelles s'emporten un dels quadres que l'Ajuntament doncs premia, que estic intentant que no es vegi perquè el vegi primer, doncs uns quadres que premien el concurs de pintura ràpida que fem per la Setmana Cultural, i aquest any doncs hem escollit aquest perquè creiem que representa doncs totes les facetes del Josep, perquè és un quadre en el qual es veu l'església, la que ha estat molt vinculat, la rectoria i l'Ajuntament de Cubelles. I ara sí, en nom de l'Ajuntament de Cubelles, us donem les gràcies per la vostra assistència en aquest pregó aquí als Jardins de Can Travé. Recordeu que demà tenim l'exhibició de balls populars a la plaça de la Vila i doncs us esperem allà demà a la tarda. Per tant, moltes gràcies, que passeu una molt bona Festa Major.

allà per aquí, per aquí. Però, has adormit ja o què? T'has agafat la farola, fa mal a mi, que jo.

0: I fins aquí la retransmissió del pregó de la Festa Major 2026. Un pregó que ha anat a càrrec de Josep Marcilles, que ha tingut una durada doncs, ben bé gairebé d'una hora, perquè sí que... Bé, ara va, toquen unes quantes gralles per acomiadar l'acte, perquè recordem que avui una novetat també és que fora, al carrer de Sant Antoni, hi haurà una mica de festa, no? Amb la Lola Abad, no? I Marc, que vas poder sí. parlar amb ell.
1: Sí, sí. De fet, la idea era que comencés... Bueno, potser faltaran uns minutets, perquè la idea era enllaçar una mica la sortida del pregó amb aquesta festa que estava preparada, una festa que recordem que hi ha espai per sopar. Si algú vol sopar o es vol quedar a sopar, no només hi ha taules i cadires per sopar, sinó que, a més, hi ha servei de bar, servei d'entrepans i, per tant, podran sopar.
0: Doncs el pregó de Festa Major, que podeu recuperar quan vulgueu al nostre canal de YouTube o també, si no, a radiocubelles.cat. Allà el podreu recuperar quan vulgueu. I que doncs, sí que ha fet un ampli repàs doncs, a tota la trajectòria vital, un anecdotari, podríem dir-ho així, que ha fet Josep Marcilles doncs, de tots els pals que tocar, que són gairebé tots de la societat cubenca.
1: Bueno, ho dèiem al principi, no? Ja ho fèiem un avançament de que era una persona que ha estat al capdavant de moltes entitats, també de la institució màxima, que és l'Ajuntament, sent regidor, sent alcalde, també una dilatada vida a Cubelles, això li dona per tenir moltes experiències i realment no s'ha deixat res, eh? Jo crec que ho ha repassat tot elegantment, però sí. Realment ha parlat de tot i de tothom una mica.
0: Sí, sí, no ha volgut deixar res sense dir o sense... Ah, és que no s'ha explicat res d'aquesta qüestió o d'aquesta altra, tot ho ha tocat i bé. Ara sí que doncs, hi haurà fora aquesta possibilitat al carrer de Sant Antoni de sopar, de fer un mos i de fer unes ballaruques, si voleu, amb la Lola Band. I després, doncs... De cara a demà, la incertesa, ja l'hem dit abans, una de les últimes novetats és que ja ha sortit la previsió del Pla Alfa per aquest divendres i a Cubelles està situada en el nivell 3 i això impediria els actes pirotècnics. Per tant, afectaria tant els 12 morterets com a l'encesa de les colles de foc com també doncs, el castell de focs. Per tant, demà estarem atents a Ràdio Cubelles a qualsevol cosa que es decideixi des de l'Ajuntament i que s'anunciï sobre aquests actes pirotècnics que quedarien afectats pel nivell 3 del Pla Alfa. Això ha passat altres anys, oi, Marc?
1: Sí, malauradament és una cosa que es va repetint. De fet, ja s'acumulen moments on la pirotècnia s'ha vist afectada aquí a Cubelles. El 2022 crec que va ser, fins i tot, es va haver de fer una petita argúcia per poder sortir a la cercavila nocturna, que era esperar a que es canviés de dia, que passés de dia a partir de les 12 de la nit i llavors poder sortir. Veurem què és el que passa. Sabem que l'Ajuntament està treballant, està buscant aquestes opcions, està realment doncs, veient què és el que es pot fer i què és el que no, tenint en compte doncs, el que dèiem, que el Pla Alfa doncs, ha sortit tot just aquesta tarda. En principi la previsió és que estigui en el Pla 3, ja ho estàvem avui, de fet no, en aquest cas sí que no hi ha hagut empitjoramenta, però tampoc ha anat a millor. La previsió meteorològica parla de calorada, d'aquests dies farà calor, això tampoc sabem en quin paper juga, però en tot cas la gent que estigui tranquil·la, que estigui sobretot connectada, evidentment Ràdio Cubelles estarem pendents del que es pugui decidir, del que es pugui fer durant tot el dia. Demà segurament hi hauran trucades, hi hauran corredisses, hi hauran emails per intentar, doncs, evidentment, per una banda, salvar doncs, el foc, no? Que és, hi han dos fronts aquí, hi ha el castell de foc i després hi ha les colles de foc, que recordem aquest any ja no van poder sortir per el correfoc i que malauradament, si no sortissin, s'haurien quedat doncs, sense poder sortir en tot l'estiu, en tota la temporada.
0: Sí, d'això en parlarem demà. Pel que fa al pregó, nosaltres ho tanquem aquí. Tornem a repetir l'audiència que avui hem volgut oferir també aquesta versió multimèdia del pregó, que podeu recuperar quan vulgueu a radiocubelles.cat i al nostre canal de YouTube. Ha estat una retransmissió que l'hem aconseguit gràcies a Víctor Lora, Javier Forero, Marc Torres i qui us parla, Pau Ramon. Ens acomiadem, només ens queda desitjar a tothom molt bona festa major, malgrat doncs, que els actes de foc doncs, potser estiguin limitats, però que tothom gaudeixi de la festa major i bé, venen un cap de setmana doncs, farcit d'actes, més enllà d'aquests que deien que podrien estar afectats per el risc d'incendis, i per tant toca gaudir-ho, toca passar uns dies i el primer acte és ara mateix, aquí amb la Lola Van, que segurament ens trobaran també, qui vulgui acostar-se a dir-nos alguna cosa, ens trobarà per aquí també ara refrescant-nos amb l'acte que hi ha post-pregó.
1: Moltíssimes... És una de les novetats, eh? Sí. Aquest acte per allargar una mica aquest moment del pregó, és una de les novetats, a més just aquí a la porta, de fet la gent haurà d'esquivar la Lola Van per no participar-hi. Per cert, els amants dels vehicles i els vehicles d'època, que no se la perdin perquè és una Volkswagen T70, em sembla, dels anys 60, totalment restaurada, convertida en un set de DJ per l'ocasió. Per tant, doncs, aquells amants d'aquest tipus de furgonetes, que no se la perdin perquè realment valdrà la pena.
0: Doncs res, nosaltres ens acomiadem aquí una mica a les fosques ja de el que és aquesta retransmissió, tot i que està molt ben il·luminat, que entra bé i la veritat és que llueix molt també d'aquesta manera. Doncs nosaltres tanquem aquí aquesta retransmissió. Moltíssimes gràcies per haver-nos seguit i totes les novetats a l'informatiu de demà al migdia per saber doncs, finalment com queda la festa major afectada per aquest risc d'incendis i que se suspèn i que continua. Moltíssimes gràcies al Marc i fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé, adéu-siau.
0: Que vagi bé tota l'audiència i moltíssimes gràcies per seguir-nos. Fins la pròxima.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Què farem avui, què et sembla?
1: Doncs mira, tal com anunciàvem la setmana passada, avui farem un monogràfic d'una única pel·lícula. Es tracta de Forrest Gump, que ella per si sola ja té un excel·lent mostrari musical. Tant és així que algú va dir que la seva no és la banda sonora d'un film, sinó la banda sonora de l'Amèrica del segle XX.
0: La banda sonora conté, segons alguns autors, 42 i segons altres 44 cançons anteriors a la pel·lícula, més una peça instrumental composta expressament pel film i que és la que sona amb els títols de crèdit i que serà l'única que no posarem per ser fidels al nostre propòsit amb aquesta sèrie, que és el d'escoltar només temes compostos anteriorment a la pel·lícula en la qual apareixen. You

0: Com que totes són prou bones i en volem escoltar el màxim possible, anirem avançant més o menys en l'ordre d'aparició a la pel·lícula. I en algunes comentarem l'escena en la que apareixen.
1: Naturalment, si a més hi ha qualsevol altra cosa a destacar, podeu tenir per segur que ho farem.
0: Doncs en aquest cas el que estem fent és escoltar Hound Dog d'Elvis Presley.
1: Sí senyor, aquest tema il·lustra l'escena en què Forrest balla mentre Elvis, que té una habitació llogada a la mare de Forrest, quan aquest era un criu, està tocant la guitarra. El cantant li entusiasma la forma de ballar de Forrest amb els ferros ortopèdics a les cames posats i posteriorment la família veu a la tele com el cantant imita el...

0: I en segon lloc tenim Blowing in the Wind, la cançó de Bob Dylan, que a la pel·lícula apareix en la versió que en va fer la Joan Baez.
1: Sí, probablement el director de la pel·lícula, en Robert Zemeckis, va escollir la versió de Joan Baez perquè més endavant tornaria a utilitzar un altre tema del mateix Dylan.
0: Aquesta cançó correspon a l'escena en què Forrest i Bubba parlen de la guerra mentre estan asseguts a la vora del riu. En Bubba és l'amic de Forrest en qui fa el servei militar i que acaba morint a la guerra del Vietnam.

0: Ara escoltem a Creedence Clearwater Revival cantant Fortunate Son, mentre Forrest i els seus companys són enviats a la guerra del Vietnam.
1: Creedence Clearwater Revival, en aquesta cançó, van dirigir les seves crítiques contra el fet que mentre que els nois de famílies treballadores o de classe mitjana eren reclutats obligatòriament per anar al Vietnam, altres, que són, poden ser fills de polítics, milionaris o poderosos, eren més afortunats i no els reclutaven.
0: D'aquí va néixer la cançó Fortunate Son, fill afortunat, que sembla que es va inspirar en la relació entre Julie Nixon, filla del president Richard Nixon, i David Eisenhower, net del president Dwight Eisenhower, i que no va ser reclutat, afortunat ell.

0: Al llarg de la pel·lícula, Forrest es va trobant en diverses ocasions amb la Jenny, la seva amiga de la infantesa i també el seu amor platònic. A l'escena en què els dos ballen a la discoteca, la cançó que sona és Can't Help Myself, del grup The Four Tops.
1: Aquest era un dels grups de la Motown que va tenir força èxit al llarg de la dècada dels 50 i inicis dels 60. La majoria dels seus èxits els van escriure el trio de compositors de capçalera de la productora.
0: I aquests eren els dos germans Holland i en Lamo Dozier, coneguts com a Holland Dozier Holland. Entre les seves composicions hi trobem Reach Out, I'll Be There, o aquesta que ara estem escoltant, Can't Help Myself.

0: Ara ens situem a l'escena en què Forrest i Bubba arriben a la base militar per unir-se a l'exèrcit mentre està sonant la cançó Respect, d'Aretha Franklin.
1: Bé, de fet, Respect era una cançó d'Otis Redding,
0: sí,
1: qui la va publicar l'any 1965, però que es va convertir en un èxit internacional gràcies a la versió que en va fer 2 anys més tard l'Aretha Franklin.

0: home. They'll stone you when you're there all alone.
1: Bob Dylan va ser anomenat el rei del folk i ara l'escoltem amb Rainy Day Woman, que és la cançó que sonava a l'escena en què Forrest és a casa de Lyndon B. Johnson, el president, per rebre una medalla.
2: I en aquella escena en què Forrest li comenta al president que la guerra va ser ferit a la natja, i davant la sorpresa de tothom, es va baixar els pantalons i li va ensenyar la ferida a Johnson.
1: Fixa't.

0: El tema que estem escoltant ara és Sloop John B, interpretat per The Beach Boys, i sona la primera vegada que Forrest i Bubba es troben amb el tinent Dan, qui els diu textualment que intentin no fer res estúpid, com, per exemple, deixar que els matin.
1: La lletra de la cançó repeteix en nombroses ocasions I wanna go home, o sigui, me'n vull anar a casa, que és la darrera cosa que diu en Bubba abans de morir a causa de les ferides rebudes. Potser va ser un petit spoiler voluntari per part del director, això.
0: Potser sí.

0: I arribem ara a l'escena en què Forrest i Bubba parlen sobre la possibilitat de fer negocis amb les gambes.
1: I aquest és un somni que comparteixen, i no és d'estranyar que la cançó escollida per acompanyar aquesta conversa fos California Dreaming, o sigui, somni californià, que estem escoltant interpretada per The Mamas and the Papas.

Quan la lletra d'una cançó parla de gent manifestant-se amb pancartes, això la fa la més adequada per acompanyar una escena com la que Forrest protagonitza quan veu uns manifestants protestant a Washington, D.C.

0: Ara escoltem What the World Needs Now is Love, que sona a l'escena en què Forrest està esperant a la Jenny a l'aeroport.
1: Mm-hmm. Està interpretada per la seva autora, Jackie DeShannon, de qui és un dels èxits més destacats, juntament amb l'original d'aquella altra peça que segur que també recordeu, Bette Davis Eyes, que posteriorment va versionar i popularitzar Kim Carnes.

0: The Doors són els que escoltem ara interpretant Break on Through, mentre Forrest i altres soldats són a la selva. No serà aquesta l'única vegada que s'escolta The Doors en la pel·lícula, i ja us ho recordarem quan arribi el moment.
1: Ah, exactament. Ara, aquesta que escoltem, la cançó, té un títol complet que és Break on Through to the Other Side. Va ser el primer single de la banda que posteriorment seria inclòs en el seu primer àlbum que portava el nom del grup, The Doors.
0: Si bé inicialment no va tenir gaire èxit, més endavant es va acabar convertint en un dels temes clàssics i més coneguts de la banda.

0: Fa uns dies, quan parlàvem de la pel·lícula El graduat, vam comentar que un dels temes més coneguts d'aquell film, Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel, havia sigut compost expressament per aquella pel·lícula i que aquesta era la raó per la qual no l'escoltaríem en aquell programa.
1: Però clar, si va ser compost per El graduat, vol dir que quan va aparèixer Forrest Gump era una cançó anterior. I és per això que avui sí que l'escoltem. Cosa que, per altra banda, és un plaer, perquè ens agrada molt i és molt bona.
0: Sí, senyor. Tens tota la raó. Doncs bé, aquest tema sona mentre Forrest Gump és entrevistat per Dick Cavett, un famós presentador de l'època que en el film fa d'ell mateix, fa un cameo, que n'hi diuen, oi? Entrevistant al mateix temps a Forrest i a John Lennon. A la pel·lícula això s'aconsegueix superposant la gravació d'una entrevista real que el mateix Dick Cavett havia fet molts anys abans a John Lennon i posant a sobre l'imatge de Forrest Gump.
1: El contingut de l'entrevista es fa girar al voltant del record que Forrest té de la Xina i quan comenta que allà són comunistes i no van mai a l'església. Llavors Lennon comenta: no tenen possessions, tampoc hi ha religió. I quan el presentador diu: és difícil d'imaginar, Lennon li respon: no és difícil si ho intentes. Que segur que sabeu que són frases de la lletra del famosíssim Imagine de John Lennon.
0: Carai!

0: En aquest cas som a l'escena que mostra un acte en protesta contra la guerra del Vietnam que es fa a Washington davant del monument d'Abraham Lincoln i en el qual Forrest participa involuntàriament.
1: I la cançó que sona al llarg de l'escena és Volunteers, del grup Jefferson Airplane, format a San Francisco l'any 1965 i un dels grups més influents del panorama de la contracultura i el rock psicodèlic.
0: En aquest cas, Forrest fa un parlament des de la tribuna de l'acte de protesta

I quan al final el presentador diu el seu nom, d'entre el públic surt la Jenny i tots dos es retroben i s'abracen dintre de l'aigua del llac entre els aplaudiments dels milers d'assistents.

0: A continuació, escoltarem tres cançons que sonen seguides i en una mateixa seqüència narrativa. En primer lloc, la que escoltem, Let's Get Together, del grup de Young Boys, que és un grup de rock psicodèlic que va aconseguir convertir aquesta cançó en un himne de pau i amor entre el moviment hippie de l'època.
1: La seqüència en què sona aquesta cançó és just després del retrobament de Jenny i Forrest mentre passegen i parlen durant tota la

0: Al llarg de la conversa, la Jenny li explica a Forrest els viatges que ha fet durant el temps que ha estat separats. I un dels llocs que diu que ha visitat és San Francisco. Moment en el que sona, naturalment,
1: clar,
0: és aquest tema de Scott McKenzie, el conegudíssim San Francisco.

0: Al matí següent d'aquesta escena, la Jenny torna a separar-se d'en Forrest i agafa un bus per marxar de Washington. Ja un cop dalt de l'autobús, quan aquest engega, ella pica el vidre de la finestra del darrere per cridar-li l'atenció a en Forrest i acomiadar-se d'ell, fins que finalment ell es gira al sentir-la.
1: I mentre això passa, s'escolta la cançó Turn, Turn, Turn, o sigui, Tomba, Tomba, Tomba, interpretada per The Byrds. Una vegada més, la lletra de la cançó il·lustra perfectament el curs de l'acció.
0: Sí, senyor.

0: Mentre Forrest està en un campament hippie, escoltem Aquarius, del grup The Fifth Dimension, que va ser un dels grups nascuts a mitjans de la dècada dels 60 a la zona de Califòrnia.
1: Aquarius va ser un dels seus èxits més comercials, la lletra del qual celebra la pau, l'harmonia, l'enteniment, l'amor, tots ells tòpics clàssics de la cultura hippie.

0: Mentre Forrest va per un carrer de Nova York empenyent la cadira de rodes del tinent Dan i travessa un carrer entre els típics taxis grocs, podem escoltar de fons Everybody's Talking, interpretada per Harry Nilsson.
1: Aquesta és una altra d'aquestes cançons que semblen tenir un atractiu especial, perquè també apareix a Cowboy de mitjanit i a mitja dotzena més de pel·lícules encara.

0: De Joy to the World, del grup Three Dog Night, ja en vam parlar fa dos programes exactament, perquè també repeteix banda sonora. En aquest cas era la banda sonora de Reencuentro, i a Forrest Gump és la que sona mentre ell corre per tot el país.
1: O sigui que és una més, doncs, dels temes múltiplement utilitzats.
0: Sí, senyor.

0: Acabarem amb Stoned Love, de The Supremes. Fins aquí amb aquesta hem escoltat 20 cançons, però n'haurien sigut més del doble si haguéssim escoltat totes les que en un moment o altre sonen al llarg de la pel·lícula, encara que només sigui uns moments.
1: Entre totes elles, el grup que més vegades apareix és The Doors. Ho fa en 5 ocasions, mentre que la resta tenen aparicions úniques.

0: de Supremes, doncs, us deixem fins la setmana que ve, en què continuarem amb pel·lícules dramàtiques i d'acció.
1: Mentrestant, porteu-vos bé.
0: Cuideu-vos, amics.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui a l'entrevista audiovisual tenim representants del pubillatge infantil perquè estan doncs a l'etapa d'aquest relleu generacional, una mica aquest relleu al mandat que estan ocupant. Uns càrrecs que ara tot seguit anirem comentant. D'una banda tenim amb nosaltres l'arauet del pubillatge infantil, el Biel Pou. Benvingut, Biel, què tal?
3: Hola, em dic Biel Pou, tinc 13 anys. I he vingut aquí per parlar-vos sobre el pubillatge.
1: Molt bé. Tenim amb nosaltres també, d'altra banda, a la Dameta, a la Ainhoa Llamas. Ainhoa, benvinguda a la ràdio.
4: Hola, gràcies.
1: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
1: Quants anys tens, Ainhoa?
4: Tinc 12 anys.
1: 12 anys. I també t'has presentat, no?
4: Sí.
1: Fa 2 anys, pràcticament, perquè ara ho explicarem, no? Fa un parell d'anys, no?, que vau fer aquest pas, no?
4: Sí.
1: I, d'altra banda, tenim a l'Andriu Kenneth. Benvingut, Andriu, a la ràdio. Què tal?
5: Hola.
1: Andriu, quants
5: Hola.
1: Anys tens, tu?
5: Tinc 10 anys i vinc aquí per representar el pubillatge.
1: Molt bé. Doncs tenim a l'Aragüet, Biel Pou, al Fadrinet, Andriu Kenneth, a la Dameta, Ainhoa Llamas. Hem de dir que ens falta la pubilleta, l'Abril Càrceles, que avui no ha pogut venir, però també forma part d'aquest pubillatge infantil. D'altra banda tenim també el pubillatge adult, que anem a recordar. D'una banda tenim l'Hereu, que és el David Carvajal, a la pubilla, que és l'Anna Duc, el Fadrí, que és l'Unai Martínez, i la Dama, que és la Maria Escriba. Bé, avui esteu vosaltres en representació perquè què passa aquest estiu? Doncs aquest estiu Cubelles busca nous infants i també joves que vulguin prendre part d'aquest relleu generacional, no? Aquest relleu del pubillatge. En el vostre cas, pubillatge infantil, acabeu el mandat ara, aquest 2026, perquè vau ser escollits ara fa 2 anys, el 2024, però les persones que s'inscriguin, els nens i nenes a l'infantil o els joves a la categoria adult, s'han d'inscriure i tenen temps fins al 22 d'agost. Però, clar, hi ha gent, no? Hi ha persones que no saben què és això del pubillatge. Comencem per la primera pregunta, o anirem preguntant a tots tres. Recordeu el dia que vau decidir presentar-vos i qui us va animar a fer aquest pas? Comencem pel Biel.
3: Doncs jo fa 4 anys que també vaig ser fadrinet de Cubelles. Una amiga que es diu Mar em va animar a provar això del pubillatge. Llavors, quan vaig anar a fer fadrinet, vaig provar i és una experiència molt xula, ja que coneixes a molta gent i també coneixes cultures d'altres pobles. Per això, com que em va agradar tant, vaig voler repetir i ara sóc a Rauet.
1: Molt bé. Anem a preguntar-li també a l'Ainhoa. Ainhoa, com va anar això, aquesta decisió de presentar-te?
4: Doncs, pues, bueno, estàvem pel carrer i vam veure el cartell i la meva mare em va dir et vols presentar? I jo va dir no. I el meu pare, no, que després surt. Tens tanta sort? I després jo dic que no vas a sortir. I em vaig presentar i vaig sortir.
1: I va sortir.
4: Sí.
1: I anem a preguntar-li també a l'Andriu Kenneth. Andriu, com ho recordes tu?
5: Bueno, la meva mare era...
1: Havia estat pubilla, no?
5: Sí, havia estat pubilla allà i me va dir que si volia presentar-me i jo la vaig dir, vale.
1: O sigui, una mica segueixes aquest relleu, no?
5: Sí.
1: De casa. Ta mare va fer el pas, no? En una altra època. Va ser, doncs, pubilla, ho va viure, i volia que tu també ho visquessis, no?
5: Sí.
1: Molt bé. Per tant, no va ser difícil. De seguida
5: no.
1: Us vau posar d'acord, no? Sí, els tres. I abans de començar aquesta gran aventura, abans de començar amb aquests càrrecs, vosaltres sabíeu, doncs, no sé, què era el pubillatge, Kenneth? Tu ho sabies, què eres?
5: No.
1: No. Bien?
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem.
1: I l'Ainhoa?
4: Jo tampoc.
1: No ho sabíeu. Mm. Molt bé. Ha estat diferent del que potser us imaginàveu en aquell moment en el que us van dir, doncs, mira, formeu part del pupil·latge infantil. No sé si més o menys ha estat el que us imaginàveu que seria o totalment ha estat diferent, ha estat millor, ha estat... No sé, com ho explicaríeu? Per vosaltres, què ha estat formar part d'aquesta gran família, com dieu vosaltres? Qui vol començar? Bé, en Biel.
3: Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: Andreu, com, no sé, si aquesta aventura que vas començar el dia que et van dir, doncs, mira, formes part d'aquesta gran família.
5: Bueno, els primers dies no pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
1: O sigui, coneixes món, no? Coneixes Catalunya, molts sí. Llocs que no coneixies pas. No els ubicaves al mapa, ara potser ja sí, no? Molt bé. I què diu la Ainhoa, la Dameta?
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàs amb els meus companys, no sé, és una experiència molt bonica.
1: O sigui, us pensau, vosaltres, en primer moment pensau, nosaltres estarem a les festes de Cubelles, no? La primera festa, doncs, a vegades és l'11 de setembre, a vegades és el mateix dia de la Verema, no? O a vegades és alguna altra festa. La qüestió és que us pensau que només aniríeu a actes de Cubelles i us heu trobat que heu anat per tot Catalunya, no?
5: Sí.
1: Molt bé. I què és el que més us ha agradat del vostre càrrec? No sé, d'Arauet, de Fadrinet o de Dameta. Què és el que més us ha agradat?
3: Doncs a mi el que més m'ha agradat és anar representant el meu poble, els altres pobles, de que nosaltres també fem aquesta cultura i que estem interessats en la seva cultura, en la seva personalitat i el seu poble.
1: Aviam, la Ainhoa o el Kenneth, què és el que més us ha agradat del càrrec que heu portat? Perquè, clar, heu fet moltes coses durant 2 anys. Alguna cosa especial que diguis, ostres, pel fet de ser part d'aquesta gran família del pupil·latge, doncs, no sé, has fet alguna cosa que potser doncs, no pensaves, has visitat el, no sé, un poble que dius, ostres, o t'han regalat algun obsequi que també t'ha, no sé, t'ha impressionat, no sé.
4: Doncs, pues, en els pobles que no coneixia de tot Catalunya i conèixer gent que pues, s'ha fet la meva amiga.
1: Molt bé. I el Kenneth? Clar, és que això de tenir aquest càrrec potser obre moltes portes també, que de tenir el càrrec de formar part d'aquest viatge a no, doncs a no tenir-lo, potser ha canviat inclús potser aquesta faixa que tenim aquí intensa, no? Perquè tenim una faixa amb molts pins, no? No sé si us pensàveu mai que això de representar el viatge també comportava que us fessin regals com aquest, no? Aquests pins, aquesta col·lecció, aquestes xapes... Kenneth, en tens moltes, tu?
5: Sí.
1: Sí? Tantes com la faixa del Biel?
5: Moltes.
1: Moltes, moltes. Biel, aquí les tenim totes?
3: Totes no, però bastantes sí.
1: I la Ainhoa, què? On les penges, tu?
4: A la banda.
1: A la banda, eh? Les pubilles tenim una banda, no? Molt bé. I durant aquests 2 anys heu visitat molts pobles, ens ho heu explicat. Hi ha alguna festa, alguna proclamació, algun moment que recordeu i que recordareu per sempre? Ja sé que heu anat a molts pobles, però sempre hi ha algun moment, no?
3: Jo el que sempre he disfrutat més és quan anem a Andorra, perquè tinc molt bona amistat amb Andorra i... fa 4 anys vaig conèixer la pobilleta d'Andorra i ara encara seguim quedant. I la seva germana gran, aquest any s'ha presentat a Pubilla d'Andorra i ha sigut segona dama d'honor.
1: És el record que t'emportes per sempre. Mm. Va, la Ainhoa, quin record t'emportes tu? Has fet amistats, no sé si sí. També tant com el Biel, no? De fer...
4: Tant, no sé jo.
1: No sé, aquestes amistats, encara esteu en contacte via telefònica, xarxes, no sé...
4: No.
1: No? No. Però hi ha hagut algun moment especial, alguna festa més viscuda que una altra? Perquè jo sé que una part molts pobles, no sé si algun... Tens un record especial d'algun dels pobles que has
4: és
1: visitat?
4: És que he anat a tants pobles que no me'n recordo els que he anat.
1: No te'n recordes?
4: No.
1: Val, però no sé, Vilanova, heu estat a Vilanova?
4: Sí. Sí.
1: Heu estat a Sitges?
4: Sí.
1: O sigui, la comarca l'heu fet, sí?
3: Ah, no, Sitges no.
1: Sitges no?
4: Era de Grans.
1: Ah.
3: Sí.
1: Ah. Heu anat a Vilanova?
4: Sí.
1: Sí. I més lluny que Andorra? Algun altre poble que recordeu?
3: Andorra crec que és el més lluny.
1: És el més lluny?
5: Sí.
1: I algun altre que vulgueu comentar? Alguna altra visita que... Algun altre lloc que heu anat?
3: Bueno, després també vaig establir molt bona relació amb Ripoll, també.
1: Ripoll, molt bé.
3: I quan era fadrinet, amb bastants pollatges infantils d'altres pobles, vam crear un grup que es deia els Liantes, i allà estava hi havia de Palafolls, Ripoll, Arrins de Mar... Després també hi havia Calella, Cubelles i alguns pobles més.
1: Uh-huh. Andrew, algun moment especial, va. Has fet molts amics i amigues?
5: Sí.
1: Sí? Com és aquesta relació entre vosaltres, també, no? Que potser, no sé si us coneixeu tant com ara, que heu compartit tants moments. Feu més pinya, no? Potser ara. Sí. Potser abans us trobeu pel poble i no sabíeu... Doncs no sé si us coneixeu o no, us l'heu conegut aquí a través del pobillatge.
5: Aquí a través del pobillatge.
1: Clar, no el coneixies, el Biel, per exemple, o l'Ainhoa. I què t'ha portat també conèixer-los amb ells i conviure aquests moments?
5: Bueno, ha estat guai.
1: Ha estat guai. I també, clar, hi ha pins, no?, que segurament recordeu de quin lloc és. Ara, si els assenyalem una mica, sabríem dir algun altre municipi.
3: Aquests dos són d'Andorra i aquest està repetit, però és el nou que fan, que és, aquest és com... pla, i aquest és rodó amb brilli brilli.
1: Amb brilli brilli.
3: Després, aquest és de la Catalunya Central.
4: Solsona.
3: Aquest és de Solsona, de Sitges. Aquest és el de Quicubelles.
1: Sí.
3: Que és aquí el més gran. Aquest és de la Selva, de Torres de Segre, Vilassar de Mar,
4: d'Odena.
3: Odena.
1: Es podem fer una idea, que dels llocs on heu anat.
3: Cambrils.
1: Cambrils.
3: Mm.
1: Moltíssims llocs,
3: Aquest és a Mandresa, Calella.
1: Molt bé. I què feu quan arribeu a aquell municipi on aneu a visitar? Què feu? Quina és la feina del pobillatge? Aviam, no, comencem. Arribes, sigui on sigui,
4: Sí, arribes i, bueno... Hi ha llocs on et dan algun regal i no sé si el Quinet i l'Abril ho fan, però el Biel i jo ens posem a pedir pins a tota la gent.
1: Demaneu pins? Només arribar ja demaneu pins? Sí.
4: Sí.
1: Sí. Molt bé.
4: I després està l'acte.
1: Sí.
4: I quan acaba o tornem a pedir pins o ens anem cap a casa.
1: Molt bé. Aquest acte com és, Biel? Com és aquest acte on participeu?
3: Doncs a l'acte primer... Hi ha com les caïdes per veure-ho i l'escenari on passa l'acte. Doncs primer hem d'entrar amb les nostres parelles. En aquest cas jo vaig amb l'Abril i el Kenneth i l'Ainhoa van junts. I hem d'entrar. Llavors ens assegem a les caïdes i mirem com es despedeixen els que ja estan proclamats i els que es proclamen. I llavors, després diuen unes paraules de tot el que li ha semblat al pobillatge.
1: Clar, a més és un acte que vosaltres viureu també com a acte de comiat aquest mes d'agost. El 29 d'agost fareu aquest comiat, per tant deixeu el mandat. I per tant, tots feu un discurs, tots parlen, cadascun de vosaltres?
3: Sí, jo faré un discurs i parlaré sobre el que és el pubillatge i més coses.
1: Uh-huh. És a dir, que heu de preparar un discurs, eh? Per explicar la vostra experiència. I d'aquesta experiència, què heu après, per exemple, de Cubelles? Perquè segur que heu après moltes més coses del municipi on viviu, perquè heu pogut anar a diferents festes d'aquí, no?, del municipi. Com explicareu alguna d'elles? No sé, la festa de la Verema, que suposa que també heu viscut coses noves. Kenneth?
5: Bueno, hi ha algunes festes que jo no sabia que existien i pues, quan vaig proclamar-me pues, vaig viure totes les festes majors que jo no havia vist.
1: La festa major,
5: sí.
1: El Fadrinet, et quedes amb la festa major. L'has viscut diferent?
5: Sí.
1: Sí. Bé, les festes, hem dit la festa major, però clar, heu après molt de Cubelles.
3: Sí, a la festa major doncs, també hem pujat al balcó de l'Ajuntament a mirar els balls i els diables. A la Verema també vam provar una cosa nova que és trepitjar raïm per fer el vi. I després jo també faig panderos i castells. Llavors també estic més involucrat en la setmana cultural i coses d'aquestes.
1: Ainhoa, què has après també de Cubelles, no? Perquè del que sabies, el que potser amb tota aquesta vivència de gairebé 2 anys, segur que has après moltes més coses de Cubelles.
4: Doncs que hi ha moltes més festes de les que em pensava, perquè, per exemple, si hi ha 5, jo he vist 3. I que, com em vaig apuntar a timbals, pues, la majoria de les festes estava
1: involucrada allà. Plenament, sí. No?
4: O amb el pubillatge o amb els timbals.
1: Sí.
4: I que també he descobert, no sé, que hi ha molta més cultura de la que em pensava.
1: Val. Balls populars, tots participeu dels balls populars de Cubelles? O d'alguna altra entitat, ell ha dit els castells. Vosaltres esteu a alguna altra activitat? No sé si feu...
5: Bastons.
1: Bastons, eh? Tu estàs als bastons. No estàs a cap altra activitat?
4: Bueno, els timbals.
1: Els timbals, molt bé. Per tant, tots una mica esteu també amb altres entitats. Això potser facilita una mica també el fet de que us agradin les tradicions, com poden ser els balls populars, sí? Ara, si parlem una mica de les proves, de cara a fer aquesta crida a altres nens i nenes que s'ho vulguin apuntar i que ocupin aquests càrrecs que esteu ocupant vosaltres, no sé, com recordeu vosaltres aquelles proves que vau fer vosaltres? Aquell dia, no?, en el qual us van fer preguntes per ajudar altres infants que ens estiguin escoltant i que vulguin fer aquest pas.
3: Doncs jo, quan el primer cop que vaig anar a fer les preguntes, me'n vaig posar com nerviós de com, i si, com serà el tipus de prova i això, però a l'entrar em vaig tranquil·litzar perquè no són molt difícils. Es fan unes preguntes sobre la cultura de Cubelles, per què t'agradarien ser araüet o fadrinet o el que sigui, i les has de respondre, i llavors el jurat, sobre com has respost o les intencions que tens, decidirà qui serà araüet i fadrinet.
1: Ainhoa, tu què recordes d'aquestes preguntes o d'aquell dia, aquell moment?
4: Doncs quan tu obres la porta sense tots els nervis, m'escullen o no m'escullen? Llavors, quan entres, com ha dit el Viet, et fan unes preguntes i quan surts és com... ja està.
1: Ja està.
4: Ja està.
1: Molt bé. Va ser difícil per tu o no? Va ser... No és un examen, tampoc, no? T'ajuda, no? El sí. Jurat, també, quan et fa preguntes? Mm. Sí. I com ho vas viure, tu?
5: Bueno, me van fer preguntes. Jo pensava que eren molt difícils, però quan vaig entrar i vaig tranquil·litzar-me i vaig dir que no era tan difícil de fer.
1: Val. Per preguntes fàcils, no?
5: Sí.
1: Com aquesta entrevista, no? Que està sent fàcil. Molt bé. Us pregunten preguntes sobre Cubelles, però suposo també de, sobre vosaltres, no? No us pregunten també si teniu aficions o...
3: Sí, després també pregunten si fem algú més de cultura, com ara bé si fas panderos, castells com jo. I després també et pregunten quants anys tens i algú sobre tu.
1: Molt bé. Clar, perquè vosaltres si us definiu una mica, si diem com és el Biel, no? Com et defineixes tu?
3: Doncs jo sóc una persona baixeta, alegre, curiós i una persona de... que té ganes de viure coses noves.
1: Molt bé. Clar, és que això de presentar-se no deu ser fàcil, eh? I no, tu com et defineixes? Com
4: doncs,
1: és la Ainhoa?
4: Jo crec que sóc divertida. extrovertida i curiosa.
1: Molt bé. Aviam, aquí l'Andriu. Com es defineix l'Andriu?
5: Bueno.
1: Com ets? Ets obert?
5: Sí, obert. Sí?
1: Sí. Amb ganes de fer amics?
5: Sí.
1: Podríem definir-nos així? Tímid? O
5: bueno,
1: no?
5: Una mica.
1: Una miqueta.
5: Una miqueta. I... res més.
1: I res més, eh? Ens hem definit bé, tampoc costa tant, no?
5: No.
1: Vinga, anècdotes. Segur que n'hi ha hagut moltíssimes d'anècdotes al llarg d'aquests 2 anys, pràcticament. Coses que hagin passat, coses divertides, coses que voleu compartir amb nosaltres. Alguna anècdota, no sé, que a vegades... Esteu sempre a punt quan arribeu al municipi? Ja aneu vestits, no cau res, no sé, coses que puguin arribar a passar...
3: Bueno, depèn de quines sortides, sí que vaig amb el vestit, o depèn de quines em vesteixo allà.
1: No sempre porteu el vestit, eh?
3: No.
1: Us agrada portar els vestits?
5: Bueno, dona una mica de calor.
1: Fa calor.
3: A l'estiu dona bastanta calor, a l'hivern estàs ben tapadet, i a l'hivern, quan fa fred, portem també una capa.
1: Una capa, mal, molt bé. I bé, alguna cosa divertida que us hagi passat, no sé.
4: Doncs jo me'n recordo, no sé en què poble va ser, que quan vam acabar l'acte ens van donar de sopar i el Biel i jo vam anar a la fèria.
1: A la fira, eh?
3: Ah, sí, vam anar a la fira i doncs ens vam pujar a colxonetes i coses aquestes.
1: O sigui, hi ha molta part divertida, eh, amb tot
4: sí,
1: això?
4: Sí, sí.
3: Després també jo quan uns amics deixen, o sigui, caduquen, moltes vegades ens quedem a dormir a casa seva per fer com una festa de pijames, de despedida.
1: És curiós això de quan caduquen, no? És divertit també. Què vol dir que quan caduquen, que ho diu així?
3: Doncs la majoria de gent del pubillatge diu els que s'han proclamat i els que han caducat.
1: Els caducats vols dir els que deixen el relleu,
3: sí.
1: No? Els que marxen. Però no caduquen mai, perquè jo sé que hi ha alguns membres del pubillatge que continuen, a vegades, no sé, en contacte, no?, amb altres pubillatges. Igual també us acompanyen,
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Tinc entès,
3: sí.
1: No?
3: Sí.
1: Que hi ha gent que no caduca mai.
5: Ja.
1: Que li devia seguir, no?
3: Sí.
1: En el vostre cas, aviam, com ho portem, això? Biel, tu ja ets araüet, vull dir, va ser fadrinet, no?
3: Sí.
1: Per tant, els càrrecs infantils ja... Diguem, els has fet. Clar, fins que no ets...
3: fins
1: que no teniu 18 anys, no? Potser? O quants anys
3: bueno,
1: pots presentar-te?
3: Bueno, no me recordo si són potser 16 o 17.
1: 17, no? Potser? Però què penses? Tornaràs a presentar quan, a la categoria adulta?
3: Bueno, ara, de moment, em vull tornar a presentar a l'adulta. Però sí que hi ha adults que m'han recomanat algunes edats i jo estic d'acord perquè si comences molt jove no ho disfrutes tant com si ho fas com amb... Si comences amb... Perquè com que són 2 anys aquí a Cubelles, si comences amb 19 faries 20 i 21 i ja podries conduir i fer més botellón, que ho fan molt els
1: ui, ui, ui.
3: Adults, i coses d'aquestes.
1: Molt bé. En tot cas, entenc que teniu més llibertat quan sigueu l'etapa adulta, perquè ja podeu anar als llocs. Ara mateix us acompanyen els pares, no?
5: Sí,
1: pares i mares.
5: Sí, sí.
1: Com ho porten també a la família, això d'anar cap aquí, cap allà, no? Perquè feu una representació constant, no?, arreu de Catalunya.
3: Sí.
5: Bueno.
1: Doncs... És maco, no?, també anar amb els pares,
5: sí,
1: no?
5: Sí.
1: Sí. Que deu ser intens i deu ser també... És un compromís, no?
4: Sí.
1: Intentar
4: sí.
1: anar a tot arreu, no?
4: La meva sí. mare està farta.
5: La meva.
1: Clar, al final també heu de complir molt, no? Això
5: sí.
1: de formar part d'aquesta gran família té coses bones, com és conèixer moltes coses, no? Però aquest compromís, doncs clar, són viatges amunt i avall, no? Sí. Però vosaltres us quedeu amb tot el bo, no?
5: Sí.
1: Sí. Regals, heu dit... us han fet regals, no?
5: Sí, en algunes sortides.
1: Sí?
3: Sí, en algunes sortides on estan els seients ens deixen alguna bosseta amb algú. Jo me'n recordo que fa... quan era fadrinet, ara el Rauet no ho han fet... Però a una sortida ens deixaven una bossa i ens donaven molt de menjar. Ens donaven com un puré de fruites i més coses.
1: O sigui, us donen coses sanes, no? Perquè dieu, no?
5: Sí.
1: I potser productes típics d'aquell municipi, també. Galetes,
5: bueno, sí.
1: oli, no sé
5: sí.
1: si coses així. Productes típics
3: sí.
1: tradicionals.
3: Sí. O alguna llibreta... o alguna cosa.
1: Sempre cau alguna cosa.
5: Sí, sí.
1: Molt bé. Molt bé, molt bé. I bé, en tot cas, hem d'animar a la gent que ens escolta, a que hi prenguin part. Jo sé que això a vegades costa, que hi hagi nens, nenes o joves que vulguin fer el pas. Perquè avui en dia tenim molta tecnologia, hi ha molts joves o nens que estan com molt immersos en tot això. I que igual no coneixen les tradicions catalanes, igual doncs, si no formes part d'una entitat els hi costa més. Què els hi diríeu vosaltres? Per què és tan important també que el pubillatge es mantingui en el temps? Sabem que aquí abans hi havia pubiller i hereu, però que es va ampliar aquests càrrecs, que avui en dia són 8 figures, no?, del pubillatge de Cubelles, perquè n'hi ha 4 infantils i 4 adults, i per tant és important que això continuï. No sé quin missatge donaríeu vosaltres.
3: Doncs donaríem que és bo sortir i conèixer cultura, natura i coses d'aquestes i no estar tan tancat a casa perquè al final has de descobrir món.
1: Vinga, més missatges. I no, què els hi diem a aquests futurs candidats i candidates perquè facin el pas, perquè el que hem de fer és convèncer, eh? Allà també teniu la càmera, si voleu... El missatge
4: doncs,
1: a la gent que ens està mirant ara?
4: Jo diria que... Jo penso que estar tot el dia tancat a casa és com... fas el mateix tot el dia, és una repetició del teu dia a dia. I el viatge és com... Surts a conèixer gent, a passar-ho bé i...
3: I no divertir. Saps què passarà.
4: Clar. És com un videojoc, el viatge.
1: Ah, sí? És com un videojoc. Andreu, missatge. Mira, la càmera, va. Digues alguna cosa, allò, que convenci.
5: Bueno, estar tot el dia a casa no és el millor perquè estàs avorrit, si no... Però el viatge és molt xulo, coneixes molts pobles i molts amics més.
3: I has de socialitzar. És molt important socialitzar.
1: Molt bé, doncs hem d'animar tothom, eh? Animar tothom a que faci aquest pas. Jo no sé què fareu una vegada deixeu doncs, aquestes faixes, aquestes bandes, no? En el cas, Ainhoa, no sé si tu vols seguir el pubillatge, ara doncs, has estat de meta, si vols descansar i pensar-t'ho de cara a la categoria adult, si vols repetir, perquè a vegades des del mateix pubillatge repetim. Com ho veus, això?
4: Per edat no puc repetir.
1: Ah, val.
4: I m'agradaria, però a la vegada no, perquè com tinc que entrar a l'institut, és com... Em vull llentar més els estudis i ja després, per adult, ja...
1: Doncs tenim temps, eh? Perquè també ens farà falta mantenir aquest relleu, no?, de cara al futur. Per tant, doncs, la convidem, eh?, de cara a pubilla, quan siguis més gran, puguis optar, no?
4: Sí.
1: No ho descartes.
4: No.
1: I l'Andriu, què? Com ho porta això? Què vols fer, Andriu?
5: Repetir.
1: Tu vols repetir? Clar que sí.
5: Bueno, és xulo repetir perquè... Més amics encara, perquè vas canviant a vegades, però és molt xulo.
1: Molt xulo, eh? Per tant, jo us veig convençuts que, vaja, que us ho heu passat molt bé, no?
4: Sí.
1: Que us heu emportat moltes coses. Sí?
4: Bastantes.
1: Bastantes. Sí. Bé, doncs hem de deixar aquí aquesta entrevista. Recordem que el 29 d'agost serà el moment en el qual fareu aquest relleu, per tant, deixareu aquests càrrecs i donareu pas al nou relleu, aquestes nou figures que formaran part d'aquest pubillatge covellenc. Per tant, que aquest dia serà també molt important per vosaltres,
5: sí,
1: perquè hi haurà aquests discursos, no?
5: Ja.
1: Hi haurà aquest comiat. Sabem que, a més, quan acabeu aquest mandat, normalment l'Ajuntament també us fa un altre regal, no? Que és un àlbum amb totes les imatges, no? De les vostres estades, no? I és també un bon regal, no? Un record, no? A portar amb vosaltres. Uh-huh. Últim missatge, va, que això s'acaba. Va, un últim missatge a la càmera. Mireu, mireu, vinga, que ja ens acomiadem
3: doncs,
1: del tot.
3: L'últim missatge és de que sortiu de casa, socialitzeu i proveu coses noves, que ja és molt divertit això, perquè fas amics, coneixes noves cultures, veus la importància del pubillatge i al final és una activitat que estàs fent.
1: Vinga, Inoa, últim missatge.
4: Doncs que us animem a que proveu el pubillatge, que estic seguríssima de que us agradarà.
1: Vinga, Andriu, va, tanques tu l'entrevista.
5: Bueno, pues us animo a que us apunteu al pubillatge. És molt xulo i coneixes molts amics més.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i recordem a tothom que fins al 22 d'agost poden fer la seva inscripció, que tenen tota la informació al web de l'Ajuntament, a cubelles.cat, que també es poden adreçar a l'Oficina de Turisme, on els explicaran també en detall doncs, com funciona el formar part d'aquest pubillatge, que hi ha una prova, però que és molt senzilla, és bàsicament doncs, els candidats i candidates que es presentin doncs, se'ls farà unes preguntes molt senzilles i que això serà el mateix 29 d'agost, serà al matí, on es faran aquestes proves per part del jurat i que a la tarda ja tindrem aquesta proclamació dels nous membres d'aquest pubillatge de Cubelles que formaran part de la gran família 2026-2028. Moltes gràcies per la vostra participació i fins una altra. Que vagi molt bé. Adeu.
5: Adeu. Adeu.

0: I tornem una setmana més a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb nosaltres Xavier Pedro, del GPEC. Benvingut, Xavier, què tal?
1: Hola, molt bones, molt bé.
0: Doncs tornem a la ràdio i avui amb un nou programa titulat La teràpia blava i un mar que canvia. Això de la teràpia blava és moda d'Instagram o té alguna base científica?
1: En realitat sí que té base científica, s'han fet estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats de l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: I bé, en tot cas, doncs clar, escoltar les onades, això ja seria part d'aquesta teràpia?
1: Sí, exacte, sí. No és que sigui una màgia, no? Quan dius teràpia blava sona una mica estrany, o sí, però bueno, és una cosa que és molt senzilla, però se li ha atorgat aquest nom, diguem, no? És combinar una miqueta tant et pot aportar beneficis com el so, l'escoltar les onades que deies, la llum, no? Que quan anem, bueno, la gent va, s'estira al mar i prendre el sol, tens una llum que és molt diferent, uns colors als que no estem acostumats, no? La nostra vista, tant el nostre cervell no està acostumat amb aquesta intensitat blava, que no és la mateixa que la del cel, el moviment, que és una zona que està en constant moviment, no? Tu estàs mirant de cara al mar, o si estàs a dintre l'aigua estàs en constant moviment, i sobretot la percepció de l'espai obert. Costa molt trobar, bueno, sobretot quan ens van confinar a casa, no? Que estàvem, aquesta percepció semblava que l'havíem perdut, no? Quan sorties després d'estar molta estona a casa, tancat a casa, trobaves, doncs, com no sé, un alliberament, no? I doncs és aquesta percepció d'estar a l'espai obert, de veure fins i tot a l'horitzó, que és molt difícil, no? Poder veure a l'horitzó en el nostre dia a dia.
0: Parla'ns una mica també de pacificació oceànica, és a dir, el mar s'estaria tornant àcid?
1: Doncs no és exactament així, sinó que el que està passant és que el pH està baixant, vale? De forma progressiva el pH està baixant, però això és l'acidificació de l'oceà. Tot això sobretot és per l'absorció del CO2, que és el que fa que provoca aquesta acidificació, i això sobretot fa que hi hagi menys carbonat càlcic que estigui disponible, i això aquí afecta sobretot els primers éssers vius aquí està afectant, i els que més, i de manera greu, són els animals amb closca. Les closques estan fetes sobretot de carbonat càlcic, i bueno, al canviar el pH, doncs tenen problemes, no? Doncs per poder formar aquestes, bueno, és com si se'ls desfessin les closques, i això, doncs, tant els mol·luscs, les ostres, els coralls també. Els corals també són uns grans afectats d'aquesta acidificació, doncs estan patint sobretot. I bueno, volia explicar això perquè la gent ho conegui d'una forma que sigui força entendible.
0: Sí, parlem una mica de mites o realitats, i ens centrem en l'altre tema que volies parlar, en un mar que canvia, no? Si parlem, doncs, del Mediterrani, podem dir que s'està morint? O sigui, ens plantegem aquesta pregunta, sí o no? Mita o realitat?
1: Podríem dir que és un mite, no? Perquè, bueno, no és que... Si som molt pessimistes, llavors diríem que sí, però, bueno, com que som més optimistes que pessimistes, podem dir que està canviant. Està canviant. Més que res, podem dir que està canviant perquè no estem arribant encara al col·lapse total. No podem dir que és un col·lapse total i llavors desapareixerà tota la fauna i flora que viu allà dins, sinó que està... està canviant i bueno, sí que hem de fer perquè conservi el seu equilibri, perquè si no sí que arribaria en aquest col·lapse, no? que dèiem.
0: Uh-huh. I si parlem del mar com era abans, no? No sé, hi ha hagut una evolució, no? Que ens porta a vegades amb aquests mites i aquestes realitats, no? Com era? I la biodiversitat i com ha anat canviant la cosa? Així, a grans trets, que sabem que seria un tema potser extens, vale. Però...
1: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut. I bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
0: Dona uns consells, no?, una mica per també conscienciar-nos amb cuidar el mar, no? Què podem fer? Perquè, clar, abans, dius, no hi havia tanta presència humana, però ara que hi estem més a la sorra, a la platja, no? Coses que poden afavorir.
1: Mira, per exemple, una cosa en la que no pensem mai, normalment pensem en accions que en les que fem nosaltres, doncs, a la mateixa platja o en el mateix mar. El fet de reduir les nostres emissions, fins i tot en temes de canviar hàbits de consum, doncs, utilitzar menys plàstic. Tot això també acabarà afectant directament, no?, en el tema del mar, perquè realment tot està connectat i bueno, canviar els nostres hàbits, reduir emissions i, per exemple, fins i tot consumir peix que sigui local, no? No cal portar, aquesta pot ser una bona iniciativa. Procurar menjar peix que sigui fet d'aquí, que sigui fresc, que també serà molt millor pel nostre cos i fins i tot per l'economia del nostre poble, això.
0: Uh-huh. Per tant, hem de reduir emissions, tot és una mica circular, no? O sigui, si reduïm, cuidem el mar i així, no?
1: Exacte, no només cuidarem el mar, sinó que cuidarem tot el conjunt del nostre territori, i tot el món se'n veurà millorat.
0: Uh-huh. Alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat d'aquest tema, no? Aquests dos temes, perquè de fet parlàvem d'una banda de la teràpia lobby, d'altra banda aquest mar, no?, que va canviant. No ens podem aventurar al futur, no?, però sí que estem a temps encara de si canvia el mar a millor, no, no a pitjor, no?
1: Bueno, no sé què dir-te d'aquests

0: ni res, ara vivim sobretot de cara al mar en els pobles que són litorals i tot això, bueno, doncs el que hem de fer és, doncs si tant ens agrada, el que hem de fer és cuidar-ho, sobretot els municipis hem d'apostar molt per aquesta conservació i perquè duri, no? I bueno, hem de pensar tant que no només la platja, sinó que, com deien, que abans tot està connectat, sobretot el que hi ha dintre del mar. Moltes vegades ho hem explicat més d'una vegada, que també que la platja no és només el tros de sorra que veiem, sinó que fins i tot la primera part que hi ha dintre de l'aigua, en allò també se li anomena platja, no? I bueno, per exemple, hi havia abans les praderes de Posidònia, que han anat desapareixent, que ara es vol intentar que es recuperen, però és un procés molt, molt, molt, molt, molt lent, perquè tarden centenars d'anys en recuperar X metres, i bueno, doncs no malmetem més d'aquest any i anem a recuperar-ho.
1: Doncs, Xavier Pedro, tanquem ja aquest nou capítol. Avui dedicàvem, doncs, a aquest programa a parlar de la teràpia blava i el mar que canvia. I recordar, novament, no, des del GPEC, contactes directes per si volen posar-se doncs, en contacte amb vosaltres, amb l'entitat.
0: Doncs podeu contactar a través de gpec.cat, que allà, bueno, a vegades ja... Allà veureu què és el que fem i tot això, a part de les xarxes socials. I, bueno, també rebem moltes consultes de, bueno, com que també el que fem és defensa ambiental, que hi ha voluntaris, voluntàries i un tècnic també de defensa ambiental, que el que es fa és intentar aturar, doncs, accions en que vagin en contra de la conservació de la natura. També rebem moltíssimes sol·licituds de peticions d'ajuda, que bueno, totes intentem atendre dintre de les nostres possibilitats i bueno, doncs, també que sapigueu que tenim aquest recurs.
1: Perfecte, doncs Xavier Pedro, gràcies per la teva col·laboració aquí al programa Compartim la platja amb la natura i fins una altra.
0: Encantat.
1: Fins ben aviat.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història local del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres a la Marta Alari, ella és historiadora i arxivista, i dins dels temes que ha treballat, ha fet diversos treballs en relació a la tèrmica de Cubelles. Avui en parlarem amb la Marta. Marta, bon dia.
3: Bon dia, Guillem.
2: Bé, Marta, per ficar-nos una mica en context, no sé si podries fer-nos un breu resum o una explicació breu de com era Cubelles en els moments just abans de que s'aprovés o es parlés d'aquesta central tèrmica.
3: Doncs molt bona pregunta, perquè ens ajuda a contextualitzar tot aquest tema. Doncs aquesta història s'inicia al 1972, i en aquests moments Cubelles tenia aproximadament uns 1.600 habitants. Ja havien començat les primeres onades migratòries provenents d'Andalusia, d'Extremadura i de Múrcia, majoritàriament, i el model econòmic encara era agrari, majoritàriament agrari, però començava a donar un gir cap a altres sectors, com ara la construcció, la indústria comarcal o el tercer sector, que es diu el sector serveis. Això es devia que havia començat un... Diguéssim, hi havia un turisme incipient d'estrangers i de catalans. I això es notava també perquè s'havia començat, diguéssim, a urbanitzar la població entorn a les segones residències, i s'havia aprovat, per exemple, el 1965, si no m'equivoco, s'havia aprovat el Pla General d'Urbanització i el Pla Parcial del Sector Marítim, que era bàsicament, doncs, això, s'estava començant a planificar la urbanització entorn a aquest turisme i aquestes segones residències, no, d'estiuejants. Llavors, el 1972, Cubelles, això, començava a ser una població encara agrària, però començava a ser una mica turística. I llavors s'estava preparant per això.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, com va arribar la notícia a Cubelles de que es construiria aquesta central tèrmica? Es va presentar inicialment com el que realment era, o es va fer d'una altra manera?
3: No, de cap manera. Doncs, mira, justament el 1972, les primeres notícies arriben a l'octubre, que ara ho explicaré, però entorn a l'inici d'aquest any, cap al març, abril, diguéssim que la memòria popular apunta a que l'alcalde, el Josep Maria Batet, que a part de ser alcalde es dedicava a la compravenda d'immobles, es dedicava al sector immobiliari i a més era l'amo de la benzinera del municipi. Doncs això, al principis de 1972, havia començat a córrer la veu que un grup financer de Mònaco volia comprar una sèrie d'hectàrees de terreny a la banda dreta del riu Foix per construir una urbanització de luxe. Com ja t'he dit, que Cubelles era majoritàriament agrari, llavors tota aquesta zona, malgrat que ja s'estava planificant en un futur que fos zona per a futures residències, encara eren camps, tot això era camps i eren propietat majoritàriament de gent del poble. Llavors, quan a principis de 1972 l'alcalde comença a explicar o comença a dir que un grup financer està interessat en la compra d'aquests terrenys per fer una urbanització de luxe, la gent comença a vendre aquestes terres pensant precisament que es construiria una urbanització de luxe, com l'alcalde deia. Això passa a principis d'any, i el 6 d'octubre, si no recordo malament, de 1972, a través de La Vanguardia, que La Vanguardia serà, diguéssim, el diari que es dedicarà a fer una crònica dels fets de la tèrmica i el mitjà pel qual els habitants de Cubelles s'informaran majoritàriament d'aquest tema, doncs el 6 d'octubre arriba la notícia, poden llegir els habitants de Cubelles i d'arreu, que la Direcció General de l'Energia ha autoritzat a Tèrmiques del Besòs, que és una empresa que es dedica a diguéssim, a la gestió energètica i a la instauració de fàbriques, perquè ens entenguem, energètiques, doncs que la Direcció General de l'Energia ha aprovat que Tèrmiques del Besòs construeixi una central tèrmica a Cubelles, justament en el mateix emplaçament on l'alcalde Batet havia dit que es construiria una urbanització de luxe i on molts propietaris d'aquests terrenys ja havien venut pensant que serien per això, per una urbanització de luxe i no per una central tèrmica. Llavors, la sorpresa és majúscula.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, quan la població s'assabenta de que el projecte realment no era el que s'havia dit en un primer moment, quin tipus de reacció hi va haver? Si és que va haver alguna reacció en particular.
3: Doncs sí, i tant, que va haver-hi... doncs això, primer va ser la sorpresa majúscula i de seguida la gent es va començar a mobilitzar. Això passa la primera notícia és el 6 d'octubre i el 22 d'octubre té lloc a l'Aliança, a la sala de la societat l'Aliança, el que es coneix com el primer míting antitèrmic, en el que hi participa gent del poble i hi ha una sèrie d'intervencions. Per exemple, parla el Carlos de la Fuente, que era el president del Club Marítim de Cubelles, en representació d'aquests estiuejants, no? que veien perjudicats els seus interessos si es construïa la central tèrmica a Cubelles. També el Frederic Travé, que era el president de l'Associació de Propietaris de Cubelles, ja sabem que era un gran terratinent, doncs també va intervenir. També va intervenir, a més, aquesta intervenció recorda molt amb especial carinyo, diguéssim, que va ser el jutge de pau, el Joan Roig i Piera, que va fer un discurs final que tothom recorda, doncs això, amb molta estimació, dient, plantejant als cubellencs si realment el que volien era una població turística o una població encarada, doncs això, a la producció d'energia elèctrica. Llavors, també van estar en aquest primer míting antitèrmic, van estar convidats representants de l'Ajuntament i entre tots, diguéssim, bueno, els representants que hi van anar de l'Ajuntament en veure que la població majoritàriament es va posicionar en contra de que Cubelles es construís una central tèrmica, va prometre en aquell míting que faria tot el que estigués al seu abast per no construir, perquè s'aturés, diguéssim, aquest projecte. Llavors, per si de cas, malgrat les paraules de... No recordo si era l'alcalde el que ho va dir o algun dels seus regidors, però bueno, per si de cas, en els següents dies, després d'aquest primer míting antitèrmic, es van presentar un total de 925, crec que van ser, instàncies de gent del municipi que es posicionava en contra de la tèrmica i deia la seva, deia que estava totalment en contra de que s'implantés una central tèrmica al municipi.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, no sé si en aquest primer míting antitèrmic es va esmentar, però hi havia algun tipus de problema en el marc legal en el que respecte a la distància que hi podria haver entre on estava situada aquesta central tèrmica respecte al nucli urbà de Cubelles?
3: Sí, o sigui, a més de l'opinió de la majoria de la població, que era que no volien una central d'quest tipus en el municipi, a més ho argumentaven. I un dels arguments principals era que no respectava, aquest tipus d'indústries han d'estar a una separació de 2 quilòmetres del nucli habitat i no respectava aquesta distància ni per Cubelles ni per Cunit. Llavors, això era un dels primers condicionants que no diguéssim que no respectaven. I després hi havia un altre defecte de forma, diguéssim, que va ser el que, ja m'avanço una mica, però bueno, va ser el que va aturar aquest primer projecte, diguéssim, perquè els oients es situïn. Aquest primer emplaçament de la tèrmica estava projectat per on està actualment el poliesportiu municipal, d'acord? Llavors, no respectava això, els 2.000 metres, diguéssim, de la població urbana, però a més hi havia hagut un defecte de forma a l'hora de demanar els permisos, perquè Tèrmiques del Besòs, que era l'empresa encarregada de construir i d'explotar la tèrmica, va demanar el permís a la província de Tarragona. I recordem que Cubelles és de la província de Barcelona. A més, això em ve al cap, i és que en el Pla Energètic Nacional, que es va aprovar el 1970, que era un pla que es feia com a 10 anys vista, allà posava que es preveia un augment del consum energètic en els propers anys, i llavors es projectava una central tèrmica construïda més o menys als voltants de Barcelona, i es projectava una tercera central tèrmica al Besòs. De fet, en aquest pla es deia Besòs 3. Llavors, la central tèrmica de Cubelles se suposa que era aquest Besòs 3 que es projectava en el Pla Energètic Nacional de 1970, però no s'havia demanat permís per Sant Adrià del Besòs, que era on estaven les altres dues centrals tèrmiques, sinó que es demanava a Cubelles, però amb un defecte de forma, que era que s'havia demanat el permís per la província de Tarragona. Per tant, aquí hi havia tot un problema legal que van aprofitar els cubellencs i d'altres persones de poblacions veïnes, van aprofitar aquest defecte de forma per fer saber a l'autoritat que no es podia aprovar aquest projecte perquè ja estava malament, ja estava incoat malament des de l'inici. Llavors, a part de no respectar això, aquests dos quilòmetres de la població urbana, i a més de que era com una mica estrany demanar a Cubelles que es fes una central tèrmica, perquè anys abans, ho he dit abans, als anys 60, Cubelles es va dedicar, diguéssim, a modelar-se com a població eminentment turística. Llavors, una central tèrmica aturava tot això i no enganxava gens en el projecte. Llavors, ja et dic, els habitants de Cubelles, totes aquestes instàncies anomenaven tot això, o sigui, a part dels defectes de forma, a part d'això que he dit, que no respectava la distància, a més, doncs això, defensaven que Cubelles era una població eminentment turística i que una central tèrmica l'única cosa que podia fer era enfonsar tot aquest projecte i no acabar de definir el seu model econòmic, perquè deixava de ser agrària, començava a ser turística, però una central tèrmica aquí perjudicaria tant a l'agricultura com al turisme.
2: Perquè, en aquest sentit, els que defensaven que aquest projecte es tirés endavant, amb quins arguments ho feien? No? O sigui que...
3: Vale. Aquí també hi ha una altra qüestió. O sigui, la memòria popular, diguéssim, no tant la memòria popular, o sigui, en el tema de la tèrmica, van sorgir, diguéssim, dos bàndols. Un eren els antitèrmics, dels que ja hem parlat una miqueta, i un altre és el que se'ls anomena protèrmics, i es diu que estaven com encapçalats per l'Ajuntament. I això és perquè des d'aquest sector, diguéssim, es defensava que la central tèrmica, més enllà del que pogués perjudicar, el que portaria a Cubelles serien llocs de feina, i per tant això no podia deixar de ser bo pel municipi. Llavors, els anomenats protèrmics, bàsicament el que defensaven és que la tèrmica suposava molts llocs de treball pel municipi. I també, com els antitèrmics, van defensar el seu parer per la via de la instància. També van a fer arribar a l'Ajuntament el seu parer per la via de la instància, dient: a mi personalment em sembla bé que es faci una tèrmica a Cubelles, ja que suposen molts llocs de feina, entre altres coses que no recordo, però aquest era l'argument principal.
2: Abans has parlat d'un canvi d'emplaçament d'aquesta tèrmica. Com es va produir aquest canvi d'emplaçament? Què el va motivar?
3: Doncs, primer, en aquest primer emplaçament ja hem parlat de totes les instàncies que s'adrecen a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament es posicioni en contra de la construcció de la central tèrmica, i, en efecte, després d'aquest primer míting antitèrmic, l'Ajuntament encarrega als enginyers municipals, els tècnics municipals, que facin un informe i expliquin el seu parer o argumentin per què l'Ajuntament de Cubelles es posiciona en contra de la construcció de la central. Llavors, els tècnics de l'Ajuntament fan un informe També s'anomena aquest defecte de forma, s'envia a la Direcció General de l'Energia i, finalment, si això passa a les de cavall, bueno, al final del 1972, cap a l'inici de l'estiu de 1973, la Direcció General de l'Energia denega la construcció de la central tèrmica en aquest primer emplaçament a Cubelles, fent cas de tots els arguments que donava l'Ajuntament de Cubelles, però envia una missiva, una carta, una notificació a l'Ajuntament de Cubelles dient, Tèrmiques del Besòs, dient que continuen estant interessats en construir la tèrmica a Cubelles, que potser en aquest emplaçament no, però que que insten a l'Ajuntament de Cubelles a proposar un altre emplaçament que els hi sembla més idoni, perquè continuen pensant que Cubelles és la població idònia per construir una central tèrmica. Això passa a mitjans de 1973. Llavors, amic, aquí deixa'm que... M'has preguntat per l'emplaçament, però deixa'm que aquí faci petit incís, perquè aquí a principis de l'estiu de 1973 passen aquestes dues coses. Una, que la Direcció General de l'Energia atura el projecte del primer emplaçament de la tèrmica, i dos, que l'alcalde Josep Maria Batet dimiteix. Dimiteix perquè ja és conegut per tot el municipi que ha mentit els cubellencs i que va començar a dir, va convèncer la gent al principi perquè vengués als terrenys per una urbanització de luxe que ha resultat ser un projecte completament diferent, que és una central tèrmica. Llavors, a l'inici de l'estiu, això, la Direcció General de l'Energia atura aquest projecte, dimiteix Batet i, en el seu lloc, el governador civil, que llavors era el Tomàs Pelayo Ros, si no recordo malament, demana al Juan Fernández, que era diguéssim que estava a les files del Batet, no? que va ser després l'alcalde més jove de tot Espanya, que reemplacés, bueno, diguéssim que ocupés el lloc de Josep Maria Batet i que fos l'alcalde de Cubelles a partir de juny de 1973, que és quan dimiteix Batet. I el Juan Fernández diu que d'acord, però no accepta el càrrec fins al setembre d'aquell any perquè vol una comissió experta, diguéssim, perquè sap que Tèrmiques del Besòs continua estant interessada en construir una central tèrmica a Cubelles. Llavors, no accepta el càrrec fins que no hi ha aquesta comissió d'experts a l'Ajuntament de Cubelles que l'ajudin d'alguna manera a portar aquest tema que ja es comença a veure que està aixecant ampolles al municipi. Llavors, això passa el 1973 i a principis de... Ah, i una altra cosa que passa és que Tèrmiques del Besòs sol·licita a la Direcció de la General de l'Energia que declari la central tèrmica de Cubelles d'utilitat pública. Que això vol dir que quan l'Estat determina que una cosa és d'utilitat pública, no hi ha res més a fer. I això passa el 1973 i al gener de 1974, un altre cop a través de La Vanguardia, els cubellencs se n'assabenten que la Direcció General de l'Energia ha acceptat la petició de Tèrmiques del Besòs, que en aquest cop ja ha demanat el permís per la província de Barcelona, ha tornat a demanar Cubelles, però en comptes d'on està ara mateix el polisportiu que dèiem abans, que un quilòmetre més enllà entre Cubelles i Cunit. I la Direcció General de l'Energia accepta aquest nou emplaçament i notifiquen a l'Ajuntament de Cubelles al gener de 1974, si no recordo malament, que finalment la tèrmica es farà a Cubelles en aquell nou emplaçament, que és un quilòmetre més enllà, més direcció Cunit, diguéssim, a la Mota de Sant Pere.
2: I en aquest sentit, si no tinc malament les meves notes, es va acusar a l'empresa d'utilitzar fotografies enganyoses per justificar l'emplaçament. Què se'n sap en aquest sentit de l'estratègia que van intentar dur a terme?
3: Bé, jo aquí parlo des del desconeixement. El que sí que sí, no sé si Tèrmiques del Besòs va, no sé si era el que estaves insinuant, si va pagar algú perquè fes mala propaganda de Cubelles i digués que Cubelles era el lloc més propici per construir una central tèrmica perquè era brut i lleig, bàsicament. Però sí que és cert que durant uns mesos van aparèixer també a La Vanguardia una sèrie d'informacions d'un periodista molt concret, que no recordo el nom, si no te'l diria, que deia que Cubelles, doncs això, o sigui, obviava tot allò que he explicat al principi, que durant els anys 60 Cubelles, diguéssim, que s'estava formant com a població turística, i presentava la població com un lloc brut, gens encarat al turisme, de costa, però com si la platja no s'utilitzés per a usos turístics, perquè ens entenguem, i bueno, presentava doncs, això com un lloc brut i lleig. I a més, jo vaig tenir l'oportunitat, aquí a l'Arxiu Municipal es conserva un àlbum de fotos, que és el que Tèrmiques del Besòs va enviar al Ministeri d'Indústria per presentar la població de Cubelles, i va triar tots aquells racons més bruts i més lletjos de la població per fer entendre al Ministeri d'Indústria que Cubelles, precisament, era el lloc més idoni per construir una central tèrmica perquè no era gens turística i, a més, torno a repetir, que era lletja i bruta. I això, bàsicament, aquest periodista, que era el que feia, diguéssim, la crònica de Cubelles, bueno, de la central tèrmica de Cubelles, millor dit, doncs el que feia era descriure aquestes fotografies i dir, no, així és que Tèrmiques del Besòs té raó, Cubelles és un lloc brut i lleig. Bàsicament era això, clar. Sí. Llavors, el que no sé és si Tèrmiques del Besòs va pagar aquesta persona perquè digués això, o si aquest senyor li va arribar a les mans aquest àlbum i va dir, doncs sí, no havia tingut el gust de venir a Cubelles mai, no l'havia vist mai, i es van refiar d'aquestes fotografies, d'aquest àlbum de fotos que va enviar Tèrmiques al Ministeri. No ho sé, això ho desconec.
2: D'acord. I en tot això, a l'any 1974, si no m'equivoco, l'Ajuntament és quan aprova la instal·lació en el ple. Com es rep aquesta decisió en els veïns i les veïnes?
3: Sí. Clar, l'Ajuntament de Cubelles, això, rep la notícia el gener del 74 i el febrer del 74, si no recordo malament, signa el contracte amb Tèrmiques del Besòs, i sí que és cert que abans he anomenat aquesta comissió d'experts que l'alcalde Juan Fernández no volia assumir el càrrec fins que no hi hagués muntada aquesta comissió d'experts, doncs des d'aquesta comissió es van, diguéssim, enumerar una sèrie de condicionants que es van signar en aquest contracte entre Tèrmiques del Besòs i l'Ajuntament. I l'Ajuntament va fer una sèrie de requeriments, és cert, a Tèrmiques del Besòs en quant a la pol·lució, diguéssim, o a l'estètica visual de la tèrmica. Va posar aquesta sèrie de condicionants per acceptar, però va acceptar. O sigui, al final, sí que és veritat que la tèrmica es va declarar d'utilitat pública i potser l'Ajuntament tenia poc a fer, però l'Ajuntament va acceptar, no? Diguéssim que aquesta firma amb Tèrmiques del Besòs va simbolitzar una acceptació d'una imposició que venia al final de l'estat franquista, no? I llavors la comissió antitèrmica, que ja havia començat a gestar les seves files i que estava integrada per, diguéssim, com diria, inclinacions polítiques diverses, però diguéssim que era bastant antifranquista, diguéssim. Llavors la tèrmica representava una imposició franquista i la firma de l'Ajuntament amb Tèrmiques del Besòs d'aquesta imposició franquista va caure com una bomba al municipi. Va caure molt, molt, molt, molt malament. I a partir d'aquest moment, o sigui, a partir de la signatura del contracte, diguéssim, entre Tèrmiques del Besòs i l'Ajuntament, comença una batalla legal en la que la part antitèrmica, que ja havia, com ja s'havia format com la comissió antitèrmica, que va ser com una institució donada d'alta, diguéssim, doncs va impugnar tot allò que l'Ajuntament va signar a favor de la construcció i l'explotació de la central.
2: I en aquest sentit, quin paper hi van jugar els ajuntaments dels municipis veïns com Cunit o Calafell?
3: Doncs van ser poblacions que es van posicionar en contra perquè també veien perjudicats els seus interessos, perquè tot, diguéssim que tota la Costa Daurada tenia més o menys el mateix tipus de turisme, d'aquest turisme incipient. No sé si potser a Calafell una mica estaven una miqueta més avançats, però al final, en definitiva, tenien els mateixos interessos turístics, diguéssim, que Cubelles. I el fet de tenir una indústria d'aquestes característiques tan a prop, doncs els va fer posicionar-se també en contra. Sí, anaven bastant alineats amb la comissió antitèrmica. i si no recordo malament, fins i tot l'alcalde de Calafell, que em penso que es deia Joan Hurtoll, i ara potser m'estic equivocant, però em penso que era el Joan Hurtoll, es va posicionar públicament en contra de la central tèrmica de Cubelles. Sí, sí. Mm-hmm.
2: Abans apuntaves una mica el context que es vivia allà a Espanya amb el franquisme encara. En aquest sentit, com es va viure? Perquè entenc que, clar, un moviment veïnal en un context que al cap i a la fi estàvem parlant d'un context d'encara dictadura. Com es va viure això al poble? Hi havia por per possible repressió o es va viure d'una altra manera? Com...
3: No ens hem d'oblidar d'aquest context, que encara estaven en el, diguéssim, que els últims anys de franquisme. I això és cert. El que passa que Franco mor al 75, això ja estem parlant, doncs això, diguéssim que l'eix cronològic de la tèrmica doncs va són els anys 70, no? Perquè ens entenguem. I jo crec que si aquests fets s'haguessin produït 10 anys abans, no hagués passat el que va acabar passant, o la divisió de la població no hagués estat tan evident, perquè el context repressiu hagués estat com pitjor. Jo crec que els anys 70 són anys d'efervescència política, i la tèrmica, en realitat, era com... tenia Franco en petit a Cubelles. No sé si m'explico. És que ara potser és una exageració el que estic dient, eh? Però abans et deia que la tèrmica era una imposició franquista. Doncs per Cubelles, que havia, jo crec que havia viscut amb cert pacifisme tots els anys de postguerra, la central tèrmica obre ferides i aixeca ampolles que des de la Guerra Civil no s'obrien, perquè ens entenguem. Llavors jo crec que el context precís en el que es va produir va fer que la divisió fos molt més evident i que això, doncs, que la gent anés a les manifestacions que anava en contra de la tèrmica, però aquelles manifestacions en realitat eren en contra de tot. Era com, doncs, això, portar les manifestacions antifranquistes que es feien a Barcelona a Cubelles. O sigui, l'excusa, entén-me, excusa entre cometes, era la tèrmica, però allà es lluitava ja contra tot. La central es veia com una imposició franquista i lluitar contra la tèrmica era lluitar contra el règim, perquè ens entenguem. Uh-huh. Llavors, la gent va ser molt valenta perquè no deixava de ser un context franquista i no és com ara, que penges una pancarta i, bueno, com a molt et posen una multa. Allà podies acabar la garjola perfectament per posar un llençol amb tèrmica no al teu balcó. Vull dir, per coses bastant simples podies acabar molt malament. I, de fet, conec casos personals de gent pues, que va acabar doncs, represaliada, entre cometes, però sí que van tenir alguna visita de la Guàrdia Civil a les seves cases per fer, doncs això, pintades o per haver sortit a manifestar-se contra la tèrmica, sí, sí, i tant.
2: I ja per anar acabant, en aquest sentit, quines ensenyances creus que podem treure d'aquests fets que van passar? Bueno, ara hem estat parlant sobretot de la seva aprovació i l'oposició que hi va haver, però quina ensenyança creus que podem treure de tot això i que ens pot ajudar per exemple, entendre coses que passen avui en dia?
3: Bueno, a mi el que m'agrada molt d'aquella època és que la gent estava molt implicada. I el fet de que la gent estigués tan implicada per coses que passaven al seu poble, això no pot ser dolent. O sigui, que et preocupi no el que et pugui passar com a individu, sinó el que et pugui passar com a col·lectivitat, jo crec que això és una cosa bona sempre. I una cosa bona dels anys 70 i precisament d'aquests anys tan concrets és que es lluitaven per coses col·lectives i es creia... Bueno, jo penso que es tenien uns valors molt macos. I no sé si era l'esperança d'un món millor perquè venien d'anys molt fotuts. Potser és per això que la gent estava molt més implicada que ara, però jo crec que l'ensenyament d'aquells anys era això, que la unió nace la força i encara que, en aquell, que no es pogués aturar la tèrmica es van aconseguir moltes altres coses amb aquest poder de la col·lectivitat. I jo crec que si alguna cosa ens han ensenyat aquests anys és precisament això, que molts drets s'han aconseguit gràcies a aquesta unió. Sí, sí, jo, bueno, no sé si era això el que preguntaves, però per mi aquest és l'aprenentatge d'aquests anys, sí.
2: Sí, sí, totalment. Val, doncs per nosaltres ja estaria. Continuarem la setmana que ve amb la Marta. Per ara us deixem amb la cançó Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet. Moltes gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha baixat una mica però que pujarà de dia i es mourà entre els 24 llargs que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà avui per sobre els 32 o costant-se els 33 amb una humitat moderada i xafogor notable. Vent feble amb terral a primera hora del matí i de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem un altre dia radiant. Fins i tot les temperatures demà tocaran sostre i tindrem sol i cel clar fins a mitja tarda i amb algun núvol alt al final del dia. La temperatura pujarà més, com dèiem, i es mourà entre els 25 i 26 de mínima amb una altra nit tòrrida d'aquesta propera nit, mentre que la màxima pot estar per sobre dels 33 graus amb una humitat força alta i molta xafogor. Vent feble amb una mica de mestral a primera hora del matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. L'eclipsi solar ha captivat milers de persones a Cubelles. El fenomen astronòmic s'ha pogut seguir amb bona visibilitat des de nombrosos punts de la vila, especialment a la platja de la Mota i al Parc del Prat. El cel s'ha enfosquit gairebé del tot aquest dimecres 12 d'agost, poc abans de 9:15 del vespre, i ha deixat a la vista una imatge espectacular d'un cercle de foc, el sol completament tapat per la lluna. Una estampa única per Cubelles fins d'aquí a més de 100 anys que la majoria d'habitants i molts visitants d'altres punts no s'han volgut perdre. Els llocs més concorreguts per observar l'eclipsi aquí a Cubelles, que s'ha començat a notar cap a 8:15 del vespre, han sigut sobretot la platja de la Mota i el Parc del Prat, des d'on, tot i alguns edificis pel mig, ha pogut gaudir perfectament sense núvols ni res que entorpís la visió. També hi ha hagut gent, però, en molts altres indrets, també terrats particulars, terrasses, que han seguit l'eclipsi en perfectes condicions des de Cubelles. De fet, doncs a les xarxes socials hi ha moltes fotografies fetes des de Cubelles i nosaltres també al web radiocubelles.cat hem recollit algunes imatges en què es veu el campanar i també l'eclipsi que han fet alguns col·laboradors que han cedit aquestes fotografies a l'emissora municipal. Per tant, un vespre d'eclipsi solar, un vespre únic que s'ha pogut viure a Cubelles aquest dimecres a la tarda vespre, quan el sol ha quedat tapat per la lluna durant uns segons. Els actes pirotècnics de la Festa Major estan pendents del perill d'incendi. El nivell del Pla Alfa, dictat pels agents rurals, determinarà si es fan o no els 12 morterets, l'encesa de les colles de foc o el castell de focs. Amb nivell 3, com el que tenim aquest dijous, tots aquests actes no es podrien celebrar. L'ús de material pirotècnic és una de les restriccions incloses en el nivell 3 del Pla Alfa, que marca un perill molt alt d'incendi. Aquest dijous al matí, Cubelles ha estat inclòs entre els municipis amb aquest nivell de risc, el nivell 3, cosa que ha encès les alarmes per si aquesta prohibició acaba afectant els actes principals de la Festa Major previstos per aquest divendres. En altres ocasions en què s'ha trobat Cubelles amb aquesta situació, s'ha optat per endarrerir, per exemple, la sortida de les colles de foc a la cercavila nocturna i evitar així les restriccions amb el canvi de dia. Tanmateix, la decisió de com s'acabarà adaptant aquesta Festa Major aquest cop, si hi ha un nivell 3 del Pla Alfa, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles, és una decisió que s'acabarà de prendre segons les previsions que publiquin aquest mateix dijous a la tarda els agents rurals quan han d'actualitzar els nivells del Pla Alfa per aquest divendres. En cas que Cubelles continuï en el nivell 3, s'acordarà entre el consistori i l'agrupació de balls populars si s'opta per la suspensió directament de tots els actes pirotècnics o si bé es busquen alternatives per veure com encaixar els espectacles de foc amb aquest nivell 3 del Pla Alfa. El pregó de Festa Major es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles en format multimèdia. Les paraules de Josep Marcilles es podran seguir tant per la ràdio convencional com mitjançant també el canal de YouTube de l'emissora. El pregó de Josep Marcilles obrirà els actes centrals de la Festa Major de Cubelles aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Ràdio Cubelles oferirà una cobertura en directe per seguir tant la comitiva prèvia, que arrencarà a les 8, com també tot l'acte des de Can Travé. A més, l'emissora municipal realitzarà un format multimèdia. És a dir, es podrà sentir el pregó amb el format radiofònic habitual, el 107.5 de la freqüència modulada, o en digital a radiocubelles.cat, però també tindrà la seva versió audiovisual al canal de YouTube de l'emissora municipal. En els dos casos, es podrà seguir en directe o es podrà recuperar en qualsevol moment el pregó de Festa Major 2026, que anirà a càrrec de Josep Marcilles.
3: Una cometa dels anys 70, la típica de Volkswagen T2, la típica dels hippies, val, que l'hem restaurada completament, amb tota mena de detalls, i convertida en una cabina de DJ mòbil. És a dir, s'aixeca el sostre de la cabina quan arribem al lloc, a la plaça o al carrer o al lloc on haguem de fer l'espectacle, arribem, aixequem el sostre, baixem una finestra on surten uns altaveus i res, i a posar música. Es tracta de... d'això. L'Alavant és això. Però en aquest cas nosaltres, com que no ens agrada cuinar, el que ens agrada és posar música, doncs vam dir, en lloc d'una food track, doncs fem una DJ track. I així estem. O sigui, posem musiqueta, fem ballar tothom, posem música per tothom, per totes les edats, posem rock, posem soul, funky, pop, música dels 80, dels 90, salsa, i inclús també posem reggaeton, naturalment. Perquè totes les edats, des dels més joves fins als més grans, puguin ballar amb nosaltres, s'ho passin bé i disfrutar d'una vegada excel·lent.
4: La proposta de la Lola Band destaca per la seva gran varietat d'estils musicals, adaptant-se a les reaccions del públic per garantir que ningú es quedi sense ballar. Entre els gèneres que es punxaran, música dels anys 80, 90, pop, rock, soul, funky, salsa, ritmes llatins i fins i tot reggaeton, barrejat amb els millors èxits actuals i amb participació també del públic, amb sortejos i concursos durant tota la vetllada. Una experiència visual i, a més, sobre rodes. La Lola Band no és només una cabina de so, sinó també un reclam estètic. Es tracta d'una furgoneta Volkswagen T2 restaurada al detall, que manté tota la seva essència original. Segons els seus creadors, el vehicle està completament homologat i realitza desplaçaments per tot el territori català per oferir un show que combina la nostàlgia dels clàssics del motor amb la millor selecció musical. Aquesta serà la primera vegada que Cubelles aposta per un espectacle d'aquest format immediatament després del pregó, inaugurant un nou espai de trobada per encetar els dies més grans de la celebració local. També hi haurà taula, cadires i servei de bar per als que ho vulguin puguin sopar mentre la festa no s'atura gràcies a la Lola Band. Un dels actes esportius més destacats de la Festa Major és el partit de Festa Major, precisament, doncs, partit que serveix també per donar per començar de la pretemporada o la temporada dels equips de futbol de Cubelles, com és el Club Esportiu Cubelles i el Club de Futbol Cubelles, que enguany faran un triangular. Per parlar d'aquest partit tenim amb nosaltres el director del Club Esportiu Cubelles, el Dani Villegas. Dani, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, a punt, no sé si a punt ja per aquest partit de Festa Major, un partit especial aquest any.
5: Sí, la veritat que sí, estem il·lusionats, perquè aprofitem la Festa Major també per fer un petit homenatge al nostre fundador i fa il·lusió.
4: Aquest any el partit de Festa Major serà un triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu, i una figura que homenatgeu és una figura, la del Lluís Pineda, que té a veure amb les dues entitats i amb l'esport municipal ja directament.
5: Sí, bueno, és un home que ha fet molt, no?, per l'esport només municipal, sinó també comarcal, del Garraf. Sempre ha estat molt implicat, i no només el que fa de la competició, de continuar millorant de categoria, sinó d'una oportunitat perquè tothom pugui jugar. Quan es va fundar el nostre club, el 85, La primera idea era perquè tothom pogués participar en l'esport, no? Que no quedés ningú perquè no, millor no donava el nivell per jugar en un federat, doncs que a mica en mica pogués anar participant.
4: Mm. I això, evidentment, ha anat evolucionant amb aquests 40 anys, no?
5: Sí, la veritat que sí. Ara nosaltres ja tenim 41 anys d'antiguitat. El trofeu Primavera ja ha fet la cinquantena. I sí, ha evolucionat molt, de fet, en tots els nivells, perquè nosaltres, per exemple, hem tingut tres fitxatges que el més jove té 16 anys, imagina't.
4: Déu-n'hi-do.
5: O sigui, ja l'edat mitjana, com et deia a l'altra entrevista, doncs s'ha travessat moltíssim, estan dels 25, als 30. O sigui que la veritat que bé.
4: Com heu preparat? Com està previst que sigui aquest triangular, aquest partit de festa major, que serà el 15 a les 7 de la tarda, el Josep Pons i Ventura? Quina és la idea que teniu?
5: Pues mira, sorgeix de, primer de tot, de la bona relació que tenim els dos clubs que estem a Cubelles, perquè al final, doncs, la realitat és que fem un treball pel municipi, la nostra primera intenció, i vam pensar que era una cosa doncs, realment bonica, no? que puguem fer un enfrontament entre les dues entitats, i aprofitant també, doncs, ja que és, que jo recordi, és la segona vegada que es fa, que fem un partit de festa major en què estan implicades les dues entitats alhora, i vam aprofitar doncs, també per homenatjar el Lluís, no? Mm-hmm. Creiem que era una cosa ben bonica.
4: Com està organitzat? És a dir, no sé si ja heu sortejat els partits, seran parts de 45 minuts, com ho teniu pensat?
5: Sí, seran tres parts de 45 minuts. A les 6 i mitja farem l'homenatge, més aviat, perquè si no acabarem molt tard. En principi vindrà el Lluís Primer, vam sortir, farem l'homenatge, intentarem també doncs immortalitzar la imatge en altres algunes fotografies també perquè les tingui de record. En set comença el primer partit, no hem fet el sorteig encara, sí que la nostra intenció també perquè el Pineda pugui veure les entitats que també va presidir algun dia, doncs que juguem nosaltres el Primavera amb l'AULB del Cubelles, per si pot presenciar el primer partit, que són 45 minuts, i així doncs els tres perquè tothom tingui els enfrontaments.
4: Mm-hmm. No sé si això ho acabareu sortejant el mateix dia o ho fareu una mica abans.
5: Doncs això és una cosa que avui em queda pendent parlar amb el president del Cubelles. Perquè ho van llestir.

0: començaríem a entrar la propera, aquesta no, la propera.
1: Per tant, jugareu al partit de Festa Major encara sense entrenar, eh?
0: Sí, sense entrenar, però portem un partit de l'estat. La gent, la veritat és que s'està apuntant, sembla que està fent una miqueta d'alguna activitat física, perquè l'altre dia, tot i la calor que feia a les 6 de la tarda, que allò era a cremar els peus, crec que vam rendir bastant bé, la veritat.
1: Clar, el partit de Festa Major serà a les 7, també farà força calor, tot i que, evidentment, doncs, a mesura que es vagin jugant els partits, doncs, la cosa anirà millorant. Per tant, ens deies que està confirmada la presència de Lluís Pineda, l'homenatjat.
0: En principi, sí. A dies d'avui, sí. Ara també és una persona que és gran i la pena que hi dia com s'aixequi, com es trobi, doncs, bueno, ja veurem, en principi, a hores d'ara sí que està confirmat. En el cas que no pogués venir per algun cos, un tema de salut, el que sigui, sempre vindrà la representació del seu fill, el Narcís.
1: Molt bé. Doncs aquest serà doncs, un dels actes esportius de la Festa Major, el tradicional partit de Festa Major que enguany doncs, engloba aquestes dues entitats, per una banda el Club Esportiu Cubelles i per l'altra el Club de Futbol Cubelles i aquest personatge, el Lluís Pineda, no?, que va ser... va estar a les juntes, no sé si va ser president del Club de Futbol Cubelles, però fundador segur que sí, i evidentment també del Club Esportiu Cubelles durant molts anys. Doncs, Dani, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Evidentment, quan comenci la temporada, estigui més a prop, en parlarem de com es prepara aquest nou repte, però volíem parlar abans d'aquest partit de Festa Major, aquest partit d'homenatge doncs, que arribarà aquest proper 15 d'agost, a partir de 6:45 aquest homenatge i a partir de les 7 doncs, aquest triangular entre els dos equips del Club de Futbol Cubelles i el Club Esportiu. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
0: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell torna a tenir un paper actiu en la Festa Major d'aquest any. El seu president, Joan Vidal, ha detallat en una entrevista a Ràdio Cubelles les propostes principals de l'entitat per aquests pròxims dies, que inclouen, d'una banda, el retorn del cantautor occità Jordi Vidal a la plaça de la Vila i també un emotiu homenatge a Salvador Fonoll, destacat activista cultural de Cubelles, que es farà el dimarts 18. Després que l'any passat hagués d'actuar dins de l'església per motius d'agenda, el cantautor Jordi Vidal torna al seu escenari habitual a l'aire lliure, a la plaça de la Vila. El concert serà aquest diumenge 11:15 de la nit. Jordi Vidal, que resideix habitualment a Occitània, però passa els estius aquí al Garraf, oferirà el seu repertori de versions de cançó francesa i catalana, interpretant temes de Jacques Brel, Georges Brassens, Lluís Llach o Sau, entre d'altres. Com ha destacat Joan Vidal, president dels Amics del Castell, en Jordi Vidal atrau força públic.
3: Cada vegada que actua, la plaça de la Vila està plena. L'any passat l'església parroquial estava plena, que per cert, amb aquella calor que feia, que des de fa 2 o 3 anys que no hi ha aire condicionat a l'església, va quedar com si s'hagués dutxat. I com que doncs, és una persona doncs, que ho fa bé i que, a més, atrau públic, un públic diferent, doncs, podrien ser d'altres actes, però atrau públic, doncs tornem a portar el Jordi Vidal. I el portem per la Festa Major perquè resulta que ell viu a Occitània i només el portem portar en aquesta època, que és quan ve a passar 3 setmanes aquí a Vilanova des de fa molts anys, perquè també actua a la Festa Major de la Geltrú, potser fa 20 o 25 anys que actua cada any.
2: L'altre acte organitzat des del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell serà dimarts que ve, 18 d'agost, a les 8 del vespre, amb la col·locació d'una placa de record a la façana de la casa on va néixer Salvador Fonoll Carbonell, concretament al passatge de la Soledat. Aquest acte coincideix amb el 20è aniversari de la tràgica mort de Salvador Fonoll i vol reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, una iniciativa proposada pel soci de l'entitat Salvi Alba i que ha acceptat la família i l'Ajuntament i que comptarà amb un acompanyament especial aquest dimarts, la presència de la geganta Assumpta, tal com ha confirmat Joan Vidal.
3: Després també hem aconseguit que, tot i que els gegants ara estan a l'hospital perquè van caure i tant, estan en reparació, que a més els geganters, la majoria, estan de vacances, però hem aconseguit que algun dels geganters que estaran per aquí a Cubelles aquests dies, un d'ells, el net del Salvador Fonoll, el Guillem, doncs hem aconseguit doncs, que portin la geganta allà, la presència de la geganta doncs, també farà patxoca, tenint en compte que ell era especialista en fer ballar l'Assumpta.
2: Finalment, des dels Amics del Castell, també han recordat que ja es pot consultar l'habitual separata inclosa dins el programa de Festa Major. Aquest any es tracta d'un treball titulat Evolució del

0: paisatge de costa al municipi de Cubelles entre 1946 i 2025, que l'ha redactat en Pere Vives a partir de fotografies aèries de l'Institut Cartogràfic. Un estudi que mostra la gran transformació del litoral cubellenc, que va passar de ser una zona de conreus i salines, després va ser una zona turística amb càmpings o xalets, fins a acabar com l'espai urbà més residencial que hi ha actualment.
1: Guillem Estadella va omplir la plaça Pere IV de Riures amb la seva jarana. I és que la plaça Pere IV es va omplir de gom a gom aquest dimarts al vespre amb motiu de l'actuació del còmic cunitenc Guillem Estadella, que va portar a Cubelles la seva proposta d'humor jarana en el marc de la programació de la Festa Major 2026. Estadella va oferir un show marcat per la improvisació i la interacció constant amb el públic i, sobretot, amb moltes rialles. Entre els espectadors que van acabar participant directament de l'espectacle hi havia l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, la jutgessa de Pau, Montxantó, o fins i tot el proper regidor de la CUP, Ramon García, que van protagonitzar alguns dels moments més divertits de la nit. L'humorista cunitenc també va aprofitar la seva estreta vinculació amb Cubelles per fer bromes sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi, com els xiringuitos de la platja o la gestió de la brossa, entre altres qüestions. També del dia a dia dels cubellencs que van formar part d'aquest repertori d'Estadella, que va abordar-les, com sempre, amb ironia i complicitat amb el públic. La relació del veïnatge entre Cubelles i Cuní també va tenir el seu espai amb bromes i picades d'ullet que van provocar més d'una rialla entre els assistents. L'espectacle va demostrar així una de les principals característiques de jarana, la capacitat d'Estadella per adaptar el monòleg al lloc on actua i convertir els espectadors en part activa del show, una fórmula que va funcionar especialment bé en una plaça del Pere IV plena de públic i amb un ambient molt festiu. Guillem Estadella manté un vincle especial amb Cubelles, municipi on va fer alguna de les seves primeres actuacions al cinema mediterrani. Ara amb jarana, estrenada el 2024, acumula ja prop d'una norantena de representacions arreu de Catalunya i consolida el còmic cunitenc com un dels noms en creixement de l'escena humorística catalana. L'actuació ha estat una de les propostes més concorregudes de la Festa Major de Cubelles i ha convertit la plaça Pere IV en un espai de rialles, complicitat i humor durant una nit en què la proximitat entre l'artista i el públic va ser la gran protagonista.
0: El públic ha omplert les primeres propostes del programa de Festa Major, l'Assaig General dels Balls Populars, el Teatre, els Castells o la Festa Holi, entre d'altres, han rebut una resposta de la gent força bona. El tronc central d'activitats arrencarà aquest dijous al vespre amb el pregó de Josep Marcilles i s'allargaran totes aquestes activitats fins diumenge a la nit. Totes les propostes del programa de Festa Major han rebut una bona acollida i s'han organitzat sense problemes fins ara. Des del divendres 7 d'agost fins aquest dijous 13 s'han ofert activitats musicals, de cultura popular, esportives i de teatre per a tots els públics. L'Assaig General del dissabte va oferir un primer tast de les colles de balls populars que protagonitzaran els actes troncals de la Festa Major aquests pròxims dies. Des de l'agrupació, de fet, han continuat escalfant motors aquesta setmana amb la publicació d'un vídeo promocional de la Festa Major en què repassen les colles i donen a conèixer un lema gràfic amb un cor de color verd que és representatiu de l'entitat. També s'ha omplert recentment la sala sociocultural per veure l'obra de teatre Portes Tancades del grup de teatre del Casal de Cultura. Ha reunit un nombrós grup de públic també la Festa Holi, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda de la plaça de Pere IV, així com el monòleg Jarana de Guillem Estadella, entre d'altres activitats com l'exhibició castellera al Passeig Marítim. Ara que s'acosten ja els dies més tradicionals, l'alcaldessa Rosa Fonoll ha convidat a participar i gaudir de la Festa Major amb un missatge als canals institucionals de l'Ajuntament.
2: Bon dia, cubellencs i cubellenques. Ja tenim aquí la Festa Major, uns dies per retrobar-nos tots al carrer i per poder gaudir de les nostres festes plegats. Volia agrair de tot cor a totes les persones, entitats i col·lectius que fan possible aquesta gran Festa Major. Sense ells no seria possible. Us convido a participar tots amb les famílies, amistats i veïnats i sempre amb respecte i convivència de la nostra festa. I en nom de tot l'Ajuntament de Cubelles us desitjo a tots una molt bona Festa Major. Visca la Festa Major de Cubelles i visca Cubelles! Ens trobem pels carrers.
0: el nucli de la Festa Major arrencarà aquest dijous 13 d'agost al vespre amb el pregó de Josep Marcilles a Can Travé a partir de 8:45 del vespre. Es manté d'aquesta manera el canvi de dia i horari que ja es va aprovar l'any passat. L'acte es podrà seguir en directe a Ràdio Cubelles, tant en la versió radiofònica habitual com també en format audiovisual, el canal de YouTube de l'emissora. Una de les novetats del programa de la vigília de Festa Major és l'organització aquest any de dos balls al 14 a la nit després del Castell de Focs, tal com ha comentat Renata Bedós, regidora de Cultura.
3: Una de les novetats que tenim és que enguany farem dos balls, perquè era difícil contentar tothom amb el ball de Festa Major. Llavors, aquest any el que farem seran dos balls, el tradicional que es fa a la plaça del Mar, on hi haurà el ball de vigília, amb pirates, rumbers, versions i música a càrrec d'Aquiles. Hi haurà servei de bar. I després, també el que fem és, a partir de les 11, farem una nit jove, que es farà al passeig de la Mar Mediterrània, davant del búnquer, de la platja. I en aquest cas serà a càrrec de Romo i l'espectacle Bestial Show, i per tant que hi haurà la música a càrrec del Teo.
0: Les activitats relacionades amb la Festa Major encara s'allargaran fins al diumenge a la nit, quan hi haurà el concert del cantautor Jordi Vidal a la plaça de la Vila. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.

Eva, què passa? Que, ah, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar a la olla, tio. Al final, no. No és bona idea.